0: que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
1: Trescat Info.
0: Ara passant 4 minuts, benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancarà els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques-Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
21: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
22: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
23: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
24: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
25: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, d'ici el Ministeri de Transports, haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
26: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
2: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
3: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
4: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
5: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
4: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
6: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
7: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
6: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piva Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
6: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
8: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
6: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebu.

0: Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació.

0: determinació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
1: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
2: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
3: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente Allà ell.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
3: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
3: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
3: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
15: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
3: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
16: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
17: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
18: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
19: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
14: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim a Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a Trescat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci. I van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988 amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fem alguna fotografia.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
8: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipa Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'àrea nord-americà de 27 anys, Thalys Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 3.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
0: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts, benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara

0: que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis. Pel que fa al temps, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matí.

0: Sarracan, setmanes abans de l'1 d'octubre, s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistia.
1: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
2: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem doncs a Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Óscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
2: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
2: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
9: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
10: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
9: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
10: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
9: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
2: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
11: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
12: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
11: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
14: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
2: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
15: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
16: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
17: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
18: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
13: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim a Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a Trescat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de ser silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988 amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra, Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
8: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'ala nord-americà de 27 anys, Tallis Martín, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
11: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
11: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
11: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
14: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
15: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
16: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
17: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
18: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
17: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
19: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
17: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen dos minuts d'un quart, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
21: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
4: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, al Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge i Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evolucionarà favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas por infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensner, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
5: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
6: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogacar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
7: It's very cool.
8: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.

0: a Miquel Travé, ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Són 2:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona. Aquest

0: Divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem doncs a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
11: 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
12: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
13: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
14: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
15: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
16: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
8: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial d'Iarrá, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tallis Martín, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 5. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Kadim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, els dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Schengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogacar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
5: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evreux 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
1: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30 d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 190.

0: 45 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó-Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit els parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Óscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneg especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
12: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
13: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
14: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
15: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
16: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguen escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports. Amb el David Ubach.
1: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot Georgia Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
0: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
0: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
0: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
7: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
7: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
9: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània, que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
0: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
0: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
0: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
4: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Schengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
5: It's very cool.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebroc 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarenne.
9: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
9: Són 2:15.

0: Alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2 quarts, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ª d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als 2 extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, cordó boix, muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell

0: 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero, una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneg especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el Pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
12: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa, lògicament, els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
13: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
14: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
15: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
16: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
8: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer mistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 7.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Kadim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
1: Ara passant 4 minuts, benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
0: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
0: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Óscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
0: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roquescudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
3: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evolucionarà favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
0: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acta de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensner, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
0: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
2: 3CAT Info.
0: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
6: It's very cool.
7: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebroc 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera, i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sharif.
2: Són 2:15.

Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el

0: Creiem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, als dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2 quarts, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als 2 extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó-Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan cas controlades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació.

0: situació després de declarar l'emergència. Anem doncs a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos s'han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
12: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament, els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
13: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
14: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
15: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
16: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim a Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988 amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo fren el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs a aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: amb el David Ubac.
1: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'àrea nord-americà de 27 anys, Thalys Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: 3cat info.

0: Bon dia, són les 8. Gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Mentrestant, més de 160.000 persones evacuades entre Espanya i França. Els focs que cremen a Madrid i Àvila ja han calcinat 20.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport. Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet broma sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Netanyahu per crims de guerra a Gaza, ha dit que recorrerà una decisió que considera injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre. Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense servei des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Demà els pagesos tornaran a tallar la C14 a Tàrrega per exigir mesures per contenir la fauna cinegètica i protestar contra les zones d'especial protecció per a les aus. La setmana que ve repetiran les mobilitzacions a Maials, al Segrià. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa ja han batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres tres centres de recuperació que hi ha al país. El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis en un concert al Palau de la Música en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Sobre l'escenari s'han pogut escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports.
2: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 2:15 del matí, dos partits amistosos més amb presència catalana, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari a l'Alpe d'Huez de la General. Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte a Remco Evenepoel. Avui, etapa reina.
0: I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions a aquesta hora d'Eva Comte-Martí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio. En emissió conjunta.
0: I comencem destacant que avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons la previsió dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i també la Serra del Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia que les condicions meteorològiques afavoreixin el combat contra les flames.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: A França, aquesta matinada s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar, recordem, fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. Dilluns que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. I el Tribunal Penal Internacional, ho destacava amb els titulars, ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions d'una de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Fa un parell d'anys, Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de defensa, Yoav Galant. La votació per destituir el ja exfiscal en cap del TPI s'ha fet en secret i a porta tancada amb 82 dels 125 vots a favor. I dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat una mica més de mig milió d'euros. Tot plegat al dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1.300.000 euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1.000.000 d'euros.
1: 3CAT Info.
0: Més coses. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
6: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: La resolució també inclou tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per desobediència. Sarracán diu que està content de girar full, però recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
7: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: A més, ahir el govern de Salvador Illa va demanar al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació de l'aigua del rec Comtal, l'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
8: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
9: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
10: Vinc des de Piera, el Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: La intervenció d'ADIF hauria de permetre restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Això pel que fa a l'esvoranc de Montcada i pel que fa a l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, la setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona, i explicava també que els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
11: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: Com dèiem, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. I un treballador va morir ahir, divendres, en un accident laboral a les obres del camp del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
12: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys. I mig centenar de tractors van tallar ahir a la tarda a la C-14 a l'altura de Tàrrega, a l'Urgell, en direcció a Agramunt, per protestar contra la sobrepoblació de conills i les zones d'especial protecció per a aus, perquè diuen que els perjudiquen les collites. Demà els pagesos repetiran l'acció, també al mateix punt, i la setmana que ve preveuen fer talls a la C-12 a Maials, al Segrià. Quan hi ha unanimitat a reconèixer que l'abandonament del camp afavoreix la propagació dels incendis forestals, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, demana que s'atenguin les demandes del sector.
13: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la seta, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Amb aquestes protestes, els pagesos volen que el Departament d'Agricultura implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent i perquè replantegi també la gestió de les epes.
1: El temps.
0: I quan és un quart de vuit, el temps amb en Tomàs Bolina.
14: Avui canvi de temps, un canvi que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat. Un matí majoritàriament assolellat a bona part del país, però amb intervals en núvols ja en punts de la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, podrien donar ja alguna primera gotellada al llarg del matí d'avui, especialment cap a la costa central, i després ja a primeres hores de la tarda els ruixats podran començar a afectar alguns punts que començaran per la zona del Vallès, però també l'interior de les comarques gironines, l'Alt Pirineu, també l'Aran, ruixats que localment podran ser de caràcter tempestuós i que podran anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra i també d'alguna ventada forta. Durant la tarda, els ruixats apareixeran també a l'interior de les Terres de l'Ebre, també localment podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós que no pas els últims dies. Diumenge persistirà la situació d'inestabilitat. De fet, durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats podran ser freqüents en alguns punts de la costa central, localment amb tempesta, i durant el dia les nuvolades tornaran a créixer i a la tarda repetiran aquest diumenge a l'interior de les comarques gironines i en tota l'àrea del Pirineu alguns ruixats, localment alguna tempesta, que també podrà ser forta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I encara sobre la calor, la setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor i Alemanya està preparada per al fred, però no pas per a les altes temperatures que aquest estiu han fos, recordem, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per a la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
15: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
16: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
15: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
15: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Un parell més de qüestions sobre la calor. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
17: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
18: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
17: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
19: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem portem molts dies de calor acumulada. Si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
17: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: I més conseqüències de la calor, les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Horda del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga a reduir el temps d'excavació i alenteix, per tant, l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
20: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller a Isona.
21: Al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
20: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
22: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
20: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat a garanteix l'avenç dels treballs.
0: I el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Reunit sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, Marc Ruiz.
23: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. En Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. En Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's al bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
2: Bon dia, el Barça ha saltat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada per la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Casadó. Els gols els han marcat Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat tots els arrels fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i el rival serà l'Al Ahly.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Avui a dos amistosos més amb presència catalana, a 11:15 Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblaus i arlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nejarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt a la Lliga. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
2: En clau marcat el migcampista Antonio Roca, Marc s'ha dit al Mallorca de segona divisió la propera temporada. I el Sabadell va fer oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: D'altra banda, el Girona juga davant l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadi Aix i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit a porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club. Per la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip. I la defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Parlem de ciclisme. Tadej Pogačar va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i sentencia encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a l'últim quilòmetre, on ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogačar.
6: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: A la general, Pogačar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui, 20a etapa, etapa reina, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre les Bordesens i l'Alp d'Huez, amb ascensions de categoria especial al Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també amb el final a la Sarén.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Caia Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en hoquei patins, ahir es van celebrar sortejos de diferents competicions europees de la Champions, que estrena format Lligueta. Jugaran la primera jornada Calafell Liceo, Igualada Tricino i Saint-Omer Barça.

Ara són 2:15, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Uns 200 municipis de Catalunya estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això mentre continuen cremant els focs de Madrid i Àvila, que han calcinat 20.000 hectàrees. També segueixen actius sense control els focs de Bordeus, que han obligat a tancar l'aeroport a causa dels incendis d'Espanya i de França. Hi ha més de 160.000 persones evacuades. Mentrestant, Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos, recordareu, es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet bromes sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. En la pròxima mitja hora, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge.

0: en Espanyol Sabadell i Girona Alavés.
1: Tot això en un dissabte en què baixen temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà encara bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamars i ventades. Avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs naturals de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia, però, que les condicions meteorològiques afavoriran la lluita contra les flames.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: D'altra banda, aquesta matinada a França s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
3: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: El sopar que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar precisament a un tercer mandat. I encara de la crònica internacional, Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret. Tot plegat després d'un tiroteig on van morir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van tenir lloc a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
7: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
1: Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nova secció investiga de manera manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb

0: l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I parlem ara d'educació. Les ràtios a les aules, que marca l'actual llei a Catalunya, són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per classe que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents aquest curs, Sara Canyeté.
1: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
2: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
1: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
2: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
1: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
2: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
1: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: I ara música.

0: Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey, després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums, el top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, actua al poble espanyol per presentar el nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Bars, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. De la desena de propostes per als pròxims dies, en destaquen dues: un concert conjunt de l'Exambusto i Gossos i la triple actuació, el dia 31 de juliol, dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ens ho explica des de Roses Fèlix Martín, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
1: El concert del dia 31 l'han batejat com el del so d'una generació.
2: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
1: En Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, ho qualifica d'ocasió única.
3: Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el so d'una generació doncs portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, és un espai fantàstic.
1: I en Ramon Mirabet posa de relleu la feina de tots aquests anys.
4: Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. Que si els Amics, Blaumut, jo mateix, portem tants anys sobre els escenaris, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Dels Blaumut, Xavi de la Iglesia destaca que serà la primera vegada que compartiran tots tres escenari.
5: Interessant, perquè no ha passat mai. No ha passat mai, i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes ganes de que passi aquest concert.
1: Serà una nit per recordar els èxits d'avui, però també els de fa 20 anys o més, que van fer ballar tota una generació. Ha destacat el director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria, doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient: deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival, que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit, doncs, per passar-ho bé, i que, bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure, doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
2: No, no s'ha ido mal.
1: Per a l'estrena d'avui, els Sons del Món acollirà l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán, que està de gira amb la proposta Global Tour Kilòmetre Zero. El concert començarà a les 10 del vespre. En els pròxims dies també seran a la Ciutadella de Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Fangoria i Nancy Rubias. Tot això sense oblidar l'oferta del Village, amb food trucks i les propostes de cellers de l'Empordà, amb música fins a la matinada.
0: I de l'Empordà anem cap a Barcelona, perquè aquesta nit hi ha hagut un concert accidentat de Lola Índigo, que ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival, que es fa al Parc del Fòrum de la capital catalana.

0: Lola Índigo, que ha fet pujar la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com Mujer Bruja, Casanova, que sentim ara de fons, o Ya no quiero na, no ha pogut acabar la seva intervenció per una indisposició, segons ha informat l'equip de l'artista. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers, Juan Magán, JC Reyes, De La Rose, Kid Badu o Alejo. Una de les artistes més esperades, però, ha estat Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. I a França, notícia destacada, un nou robatori en un museu de França. Mesos després de l'anomenat robatori del segle, el Museu del Louvre, aquest divendres, ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix, al museu de Châtillon-sur-Seine, a la regió de la Borgonya. Ja hi havia hagut dos intents previs de robar aquest collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes i a cara descoberta han trencat la vitrina on s'exposava la joia i han pogut marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
1: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
2: Avui un dia en què les temperatures baixen, l'ambient serà menys calorós ja que la setmana passada. Tot aquest cap de setmana l'ambient serà menys calorós, però també més inestable. Aquest matí, amb moltes estones amb sol, però ja amb algunes nuvolades a la costa central, que al llarg del matí ja podrien donar alguna gotellada que podria afectar l'àrea de la costa de Barcelona i també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. De fet, a partir de mig matí, migdia, els ruixats ja apareixeran en aquests sectors, localment amb tempesta. També n'hi haurà al llarg de la primera part de la tarda que afectaran punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i durant la tarda vespre aquests ruixats es mantindran presents a la meitat nord del país. Localment podran acompanyats, ja ho diem, de calamars o de pedra i també de ventades fortes. Al llarg de la tarda vespre podrà aparèixer també algun ruixat o alguna tempesta a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats també apareixeran de nou en àrees de la costa central, localment amb alguna tempesta forta que pot arribar fins i tot a l'àrea de la costa de Barcelona, amb ventades que poden anar associades a aquestes precipitacions. Al llarg de diumenge, el dia serà variable, moltes estones amb sol, però també amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer en tota l'àrea del Pirineu i que durant la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. La temperatura amb tendència a la baixa, amb un ambient que serà més normal per l'època de l'any.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
3: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
4: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
5: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
6: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. i front comú del Consell General i dels Ajuntaments Aranesos contra el Pla Plàter, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
7: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plàter ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
8: Dibuixe un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poca veïda amb la seva realitat, poca veïda amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mirat a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
7: Els alcaldes són contundents en contra del Plàter. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
9: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no, energètic.
10: Ja mos han pres bastant peu de que hi hagi llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós de guant de casa sua, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
7: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
11: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3Cat Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
12: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
11: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
12: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
11: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
12: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
11: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
13: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca publicada a Pediatric Radiology es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
14: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
13: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia.
15: Bon dia. El Barça va estrenar-se ahir a la pretemporada amb el primer amistós, amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació, un partit disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martí, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells físics. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Més futbol, avui a dos amistosos més en presència catalana. 11:15, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblau i Gerlaquinat s'enfronten a la ciutat esportiva de Nijarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
16: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
15: Un Sabadell que va fer oficial ahir un fitxatge ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipo Ávila, que arriba al club arlequinat procedent del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Urri en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
15: D'altra banda, el Girona juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara, el Girona empatat a 0 contra l'Alcadia, i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit serà porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club gironí. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho amb una victòria davant l'Alcorcón de la primera federació per 1-0. I a la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 del primer equip, afegint també que la defensa blaugrana Carla Júlia ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou entrenador i seleccionador, en aquest cas alemany, fins al 2030, en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
18: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
15: En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la Ronda Francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya entre Le Bourg-d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial a la Croix de Fer, al Galibier amb el Telegraf de primera i també al filial amb final, a la Sarenne. A la general, Pogacar conserva el Mallorca Croc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové de l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar va atacar el tram final de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i va acabar engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que ja a l'últim quilòmetre va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
19: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
15: Segons dades oficials, s'estima que hi va haver mig milió de persones a l'ascensió a l'Alt d'Huez. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. El Barça de bàsquet es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martins, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau serà Tosin Ebwomba, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les properes dues temporades.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Bon dia, són les 9.
1: A Catalunya Ràdio.

Molt bon dia, amics. Tornem a estar aquí. L'últim programa d'aquesta temporada. Ens agafem uns dies de vacances i, si de vol, ens trobarem pel setembre. Però, de moment, avui, Sant Jaume, felicitats a tots els Jaumes, els Santis, tot aquell que celebri el seu sant o cumpleanys. Comencem amb una de... que avui gairebé totes... no, gairebé no, avui totes sant del mateix mestre, d'en Joan Fontàs i Casas, i comencem amb el Foment de Rubí.

I hem començat amb aquest tal Foment de Rubí del mestre Martirià Font i Coll. I ara continuarem amb Joan Casas, Joan Fontàs i Casas, amb Festa Mil·lenària.

I acabem d'escoltar aquesta festa mil·lenària del Joan Fontàs i Cases. I tal com us he dit, avui les carrers estan totes del mateix autor. I ara anem a escoltar Girona Llevantina.

I acabem d'escoltar Girona Llevantina. I continuem aquí a Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la EFM i el programa Curts i Llargs. Fa 26 anys que estem amb antena amb aquest programa i en aquesta freqüència els dissabtes al matí. Ara ens agafarem uns dies de descans fins al setembre, que començarem la 27a temporada. Esperem que ens hi podem retrobar. Mentrestant, del Joan Fontàs, anem a escoltar Riu avall.

Riu avall de Joan Fontàs. I continuem. Recordeu que avui i demà al centre parroquial, avui a les 8 i demà a 6:15 i a 7:45 els músics. I la setmana que ve, dia 30 i 31 a les 7 de la tarda, la Odissea. Continuem amb La Tronca.

La tronca del Joan Fontàs, i aquí seguim a Ràdio Argentona amb una que porta per títol L'acció del pens.

I hem escoltat l'acció del Pens. I continuem agraint també la paciència que teniu d'escoltar aquest programa cada dissabte, que esperem, com siguem, diem sempre, que sigui del vostre grat. Doncs anem a escoltar del Pere Fontàs, Agraïment.

I acabem d'escoltar aquest agraïment. I teníem una trucada, però s'estava acabant la sardana i no l'he pogut agafar. Si vol tornar a trucar, i passada la passaríem per antena. Que truca, truca i no li puc passar mai. Nosaltres continuem, a veure...

d'en Pere Fontàs Aires Amarencs. I mentrestant, tal com us he dit abans, era l'Armínia. De Cefi Galbany anem a escoltar Santa Helena de Gell.

Armínia, d'en Ricard Viladesau. I nosaltres continuem amb la programació que tenim preparada per avui. I anem a escoltar, també del Pere Fontàs, Amert, 1050 anys.

Amert, 1050 anys d'història del Pere Fontàs. I continuem amb el Pere Fontàs amb Amistat a la Terra Ferma.

Amistat a la Terra Ferma del Pere Fontàs. Nosaltres seguim enfocant ja l'última hora del programa d'avui amb en Pere Fontàs amb Anella de Quatre Cims.

Anella de quatre cims del Pere Fontàs. I recordeu, enfoquem l'última hora del programa d'avui aquí a Ràdio Argentona i en aquest programa curts i llargs a un bon amic del Pere Fontàs.

0: a un bon amic del Pere Fontàs i tenim una trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Joan.
1: Et tornem a saludar.
0: Ens tornem a saludar i que puguem fer-ho molts dies.
1: I tant que sí. I avui, que és el darrer dissabte.
0: Ah, avui és el darrer dissabte d'aquesta 26a temporada.
1: 26a, Déu-n'hi-do. Sí,
0: pel setembre, si Déu vol, ens llegarem la 27a.
1: Molt bé, doncs, i endavant, si
0: Déu vol. I endavant, endavant i crits.
1: Doncs mira, Joan, avui fem homenatge, senzill homenatge, a en Josep Vallverdú i a Xalà.
0: Exacte.
1: I fonament de la nostra cultura literària de més alta volada, que ens ha deixat precisament aquesta setmana.
0: Amb 103 anys.
1: Sí, exactament, 103 anyets. Ostres.
0: Déu-m'hi-do.
1: És llarga, eh? I més profitosa per tots plegats, eh?
0: Sobretot. I ahir a TV3, al programa aquell, Atrapa'm si pots,
1: sí,
0: vam fer una pregunta preguntant com havia entregat l'últim treball de Rovelló.
1: Aquí... Ah, sí, és veritat. Sí.
0: I el va entregar amb 102 anys.
1: Amb 102 anys, imagina't. Això sí que és una vivència molt, molt profunda, eh? Perquè
0: exacte,
1: en 102 anys que encara puguis estar, diguéssim, doncs no sé, amatent.
0: Tenir aquesta claredat d'idees per anar buscant històries i creant històries.
1: I a més que interessin a la gent, eh? Perquè l'important és això, que després puguin ser ben acceptades pel públic.
0: Exacte,
1: eh?
0: I principalment per la mainada.
1: Precisament, que és força difícil.
0: I tant.
1: Bé, doncs d'ell recordem el poema Orfe, inspirat indubtablement en aquest capital moment de la seva vida, com és la seva mort.
0: Escoltem-ho.
1: Es diu Orfe. Orfe sóc de durada, 80 anys sense mare, 60 sense pare, i quan sense pàtria? Ja n'he perdut el compte, però no l'esperança. Quan s'alçaran senyeres per mai més abaixar-se, planteu una d'airosa al racó beneït on les meves cendres s'hauran fos amb la terra. D'en Josep Vallverdú i Aixalà. Molt curta, però molt expressiva.
0: Exacte, i no és coneguda, perquè no es va fer una difusió dels seus poemes.
1: No, com d'altres d'ells, que s'han sentit molt sovint.
0: Exacte.
1: El que passa és que, clar, haver un home tan prolífic, i he tocat tantes coses, en tant que és molt difícil que tots recordem o hàgim llegit...
0: Doncs, alguna cosa d'ell, sí.
1: Alguna cosa d'ell, i tant.
0: Doncs, molt bé. Què em demanes?
1: Doncs mira, precisament, pensant en la seva memòria com a petit homenatge, posa la sardana de Somni d'en Saderra i Puigferrer.
0: Somni. Molt bé, la buscarem i la posarem.
1: Clar que aquesta poesia és un somni. També.
0: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: D'acord, Joan Ramon, bones vacances.
1: Si Déu vol, igualment, i a tothom.
0: I ens veiem. Val, adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Bé, i després de la trucada puntual, com cada dissabte de la Joan Ramon, i mentre busquem aquest somni, anem a escoltar Castell d'Estela.

aquí acabem d'escoltar aquest castell d'Estela del Pere Fontàs i Puig. I ara, tal com m'ha demanat el Joan Ramon, del Manel Sederi Puigferrer, anem a escoltar Somni.

Somni, del Manel Sederra. I continuem ja els últims tres quarts d'hora del programa d'avui amb el Pere Fontàs i Puig, 100 anys refilant.

Dos germans, del Pere Fontàs i Puig. I tal com us he dit, avui acabarem amb el Pere Fontàs i el deixarem per continuar la temporada que ve. Però ara anem a escoltar Emília i Cecília.

I acabem d'escoltar aquest encís de l'escala. I nosaltres continuem amb Genisenca, Cobla d'Hort.

Genisenca Cobla d'Hort. I continuem amb el Pere Fontàs amb Lligams d'Amistat.

aquí acabem d'escoltar aquest lligat d'amistat i continuem amb Moon Greens 2000.

I acabem d'escoltar aquest Parc de la Guineu. I amb el Parc de la Guineu i amb la nostra sintonia us diem adeu-siau fins al mes de setembre, si Déu vol. Esperem que la programació que us hem ofert durant tota aquesta temporada hagi sigut del vostre grat. Nosaltres no tenim res més que dir-vos que agraïu-vos doncs, la vostra atenció durant aquesta temporada i us esperem pel setembre la temporada que ve. Adeu-siau, molt bon dia, Argentona, Argentona, i amb Argentona, Argentona, d'en Ciri Galbany.

0: Ràdio Argentona.
1: Quina? Si no.
0: 104.6 FM.
2: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
3: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
4: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
5: Ei, Anna.
6: Ei.
5: Què, parlem del paper de vàter?
6: Moltes ganes, som-hi.
4: Museu Particular.
5: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al súmum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
6: Avui aquest capítol serà complicat.
5: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
6: la resta
5: no serem menys. Però també aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven. Per això no és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
6: Oh, quina bona idea!
5: Si no, que era això, aquesta reutilització. I de fet, segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
6: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
5: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
6: Ja. Bueno, clar, sí.
5: Penses
6: sí.
5: tu que,
6: no,
5: que anava
6: sí,
5: allà...
6: És poca cosa.
5: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren utilitzar en pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
6: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
5: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
6: Ah, menys mal.
5: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
6: Però ja està, ja està,
5: bueno,
6: tira,
5: clar,
6: tira.
5: Tu esborra allò.
6: Endavant, tira Vaig. Endavant.
5: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
6: Bueno...
5: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers que caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar,
6: sí.
5: Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
6: sí.
5: Quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Española, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné el que feia era escampar-lo. Però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
6: Déu meu,
5: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
6: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no he prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no?, poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no?, o mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny, però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: les
1: Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltar, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agradava dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir... Va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada... No sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex. En uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet, llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar... Però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho. Al Japó els lavabos són molt intel·ligents. O sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un xorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fer art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de

0: abans dels seus partits i doncs veient els porters de l'equip amb un germà, doncs vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs m'he apuntat a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
0: Doncs jo em considero una bona portera, però a base de treball doncs vull ser molt millor i millorar.
1: Has dit que has entrenat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
0: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
0: Doncs va ser molt raro perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa? Perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
0: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
0: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això, pots aconseguir molt més. Treballa que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
0: Doncs no estava nerviosa perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, la temporada que ve vestiràs de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
0: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i a tots els meus pares perquè al final, si estic on estic, és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
0: Què vaig pensar? Doncs abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça i la veritat és que doncs, van ser uns dies molt, molt d'esto i no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa però era tot molt raro, no? Al final vestir de blaugrana és, no sé.
1: Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
0: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he hagut de canviar com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
0: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
0: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Series capaç de quedar-te en un moment?
0: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis, el dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
0: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
0: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho porten molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
0: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
0: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot, al final a mi el que me diuen les persones no m'afecta, sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu des de dins com ho has viscut?
0: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení a mare ha canviat.

0: Molt, i espero i esperem totes les noies que volem jugar a aquest esport que, doncs, que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
0: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
0: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenissin els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
0: Un somni, debutar al primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona i estic segura que d'aquí a poc et veurem.
0: Gràcies, ojalà.
2: Anem acabant, però abans des d'aquí volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat i m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
2: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, que n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua, per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
1: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
2: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boillo o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigua, és Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual. Hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
1: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i ja, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aqüífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transversament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el de Siurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, el mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua va en sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, ha anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya. Perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament. I sempre han dit transvasaments, no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantenir. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix que diuen ara, que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà, per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que teníem amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir una...
4: Viu la ràdio.
5: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
6: Ràdio Argentona.
7: Bons moments musicals.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Ràdio Argentona.
3: Energia positiva per les teves orelles.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Sen quadra, 104.6.

0: Ja ens has trobat? Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
3: Bon dia, Laura.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Hola, bon dia.
3: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
5: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
3: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
4: Imagineu que esteu a una manifestació a Plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
3: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
4: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
3: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Sant Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
6: Moltes gràcies a vosaltres per
3: l'atrac matemàtic.
6: Per la Colla
3: Vella, sí. Per Festa Major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
6: Sí, per la Fira de Sant Úrsula és, i per la Festa Major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Les altres actuacions també no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
3: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
6: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
3: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
6: O sigui, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper amb una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la Colla Joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la Colla Joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la Colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
3: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
6: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
4: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
3: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
4: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
5: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços... I cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
4: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
3: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
4: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
3: Una que estigui de moda.
4: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com... arrossegant amb la gent.
5: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra. Sí, sí.
3: Però més o menys, cada, o sigui, quanta gent hi hauria
4: clar,
3: per metre quadrat en una discoteca?
4: Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
5: Home,
3: depèn de si estan, si fan castells.
4: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
3: Quatre, per metre quadrat.
4: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
3: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la sí. Rosalía a segona fila.
5: Home, així, atapaïts, posa-li 8. Bueno,
4: això...
3: Ostres, ho trobo molt.
4: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8, moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
3: Tota la classe,
4: però 25 nens es fiquen allà dins.
5: Són petits, un per sobre dels
4: ho
5: altres.
4: Ho hem fet imagina. A vegades, sí. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
3: Molt benvinguts.
4: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
3: Clar, sí.
4: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat, val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
3: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
4: Exacte.
3: Quanta gent convoqueu vosaltres?
6: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
3: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
6: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
3: Uh-huh.
6: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
4: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica clar. La pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb allò de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra sí. Política i tot.
5: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
4: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
5: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
3: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
4: clar,
3: els alts...
4: De fet, això de la pendent, perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada... i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, al cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
3: Som-hi.
4: Doncs estem aquí amb el Santi Pier, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
0: Hola, bon dia.
4: Imaginem que això de fer castells... en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
0: Sí, però és que jo també soc arquitecte.
4: Ah, mira.
0: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
4: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
0: Les alçades sí que és una cosa important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers. I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
4: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
0: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
4: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
0: Sí, diguéssim, com planta baixa.
4: Els que toquen a terra.
0: Toquen de peus a terra.
4: Vale.
0: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts. Però això no té per què sempre ser així.
4: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
0: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
4: Vale.
0: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una atenció, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
4: Clar.
0: I quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
4: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
0: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Llavors, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
4: Vale.
0: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
4: Vale.
0: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere... Doncs aquesta la fiques a la part alta.
4: Vale.
0: De tota manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
4: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, és quasi artístic, no?
0: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
4: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
0: Matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
4: Doncs moltes gràcies.
0: De res.
3: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
4: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
3: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme, de dir tanta gent com tants camps nous o com tants estadis de futbol.
4: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
3: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
4: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors d'aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Uh-huh. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et fagin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
3: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
4: exacte,
3: no?
4: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
3: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
4: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mereixes 1,50. Totes podem parir.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
2: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
3: El part del Jan.
2: En l'hospital privat des del primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit: jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir: ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir. És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital, que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències, que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir: em fa el tacte, i em diu: estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir: si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal, però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina'm aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins, perquè és allò que lliguen, i tremolava moltíssim, i tot molt hostil, molt fred, i a sobre recordo que m'apretaven molt i a sobre me'l treuen i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'l fa així, no? I em fa la broma: és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava i bueno, després també em va dir: veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia, de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc: porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. que era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pella-pella amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí, vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava, i em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa en certa manera va començar en el part del Jan, perquè llavors a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària, un, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que dic jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. Aquí vaig fer un fuf. Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em fa així i dic què? I em diu, li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de, buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molt temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se enquadra Pulsis.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i, per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
3: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Sóc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
2: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer... i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home, d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
3: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
2: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
3: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava, jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
2: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
3: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
2: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
3: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola. I molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
2: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
3: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
2: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
3: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
2: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
3: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar. O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento. Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
2: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
3: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
2: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
3: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
2: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
3: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
2: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
3: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
2: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
3: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
2: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu?

0: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
1: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després, una altra. I una altra. I després una més. I l'última. I la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
2: Ni mama, ni mom.
1: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
3: Totalment.
1: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
3: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
1: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
3: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer-ho una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt, no? I està bé, i t'estimo molt. I
1: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
3: Sí, bueno, no, és que ha de ser així a vegades.
1: Sí, sí.
3: Però aquest i punt no ha de ser així i punt, sinó és que com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
1: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem als pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
3: No.
1: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
3: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, ja, això, integritat física, aquesta la tenim
1: clara.
3: Molt clara, uh-huh, jo crec. Integritat emocional.
1: Ja.
3: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement em desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiero decir esto? No, molta gent obre així els ulls, sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits. Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons. Ni ens hem abraçat i hem estat educades les dues. Correcte. Això amb els infants a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Ai, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
1: I els avis, diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts, també.
3: També.
1: I si és una amiga de la iaia,
3: sí.
1: Ja...
3: Ja ni te digo, no, la Conchi. No. Que la Conchita vol un petó. Pues que la Conchita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare.
1: Imagina't.
3: No, amb tu també. Tu a vegades quan estàs amb la teva parella no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit i no vol dir que l'estimis més o menys, vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? Que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants, vale, no et ve de gust fer un petó, com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic... O sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor, i vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
1: No.
3: No, em frustraré.
1: Correcte.
3: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua... La qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
1: I potser has de canviar de test i no passa res.
3: Haurem de canviar de test, que això són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no?, i la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
1: Clar.
3: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro als meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir, o diu a vegades, els crits, els insults, la manipulació... Pues plantegem-nos, ara mateix estem siguent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no? Implantar tot això.
1: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
3: Totalment. Clar,
1: que a vegades això se'ns oblida.
3: Clar, difumina. És aquesta polaritat que parlem moltes vegades de on anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no? I un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
1: No passa res.
3: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algú que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límit, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, amb respecte a mi, amb respecte a tu, respecte a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
1: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Mm. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè és més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Mm. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, hi ha diferents nens amb diferents límits. Mm-hmm. Com ho gestionem, això?
3: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors aquí jo sempre dic mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat al que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet tan bé com han sapigut. No? Això que diem sempre, sí. Ho han fet tan bé com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important. No? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
1: amb els petons,
3: llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
1: Yeah.
3: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis. Explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
1: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
3: Sí.
1: Poder, autoritat, límit.
3: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia, ha de servir de protecció. No? Llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, el que xoca més amb l'educació és la por. ja sigui por a que el meu fill em prengui el pèl o por a que pateixi. Llavors, això és el que ens fa anar de l'autoritat, perquè una família no és només autoritarisme o autoritària o només permissiva, és que durant el dia parecemos, no? I avui m'enfado molt i estic molt així i després em sento malament i et deixo veure la tele, tot i que sí, entre setmana no veiem la tele, però com t'he cridat, va, pobret, no? I anem, fem una mica ping-pong.
1: És molt difícil ser coherent.
3: És molt difícil, és molt difícil i sense pare. Vull dir, sí, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu. Vaig amb tu, al teu costat, i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya, no? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya, i apareix una persona al teu costat i et diu: soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona, i anem a pujar la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant: no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat: ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I els nens petits encara és més perillós, perquè aprenen a com és la vida. No hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya en: ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Doncs jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar a poc a poc, amb seguretat, mostrant que no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
1: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, on ja tots sabem aquell moment, donar voltes sobre si mateix, etcètera.
3: Traure mocs, no? La niña exorcista, les faves.
1: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a campistraus?
3: Vale. Lo primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment, quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control, la part racional se'n va en orris, no? Uh-huh. Llavors, aquí, mantenir la calma, entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert.
1: Per exemple, pagar.
3: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és te pego pa que veas lo que duele, que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de: ah, doncs tu em pegues, no? Et fa mal, doncs mira el que fas. No.
1: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada, no sé què. Vine, ara li fas tu amb ell.
3: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic: no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer. Perquè si l'adult de referència ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions. No només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
1: Què ha començat?
3: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera, perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
1: Total.
3: No buscar culpables, no, ha passat una cosa, vale, no volem que torni a passar. vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest servei prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal, fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells, que és curtet i clar.
1: No, parlem més del compte.
3: Llenguatge d'infància no és de dir cutxu, cutxu, cutxu. No, que moltes
1: vegades... Ni el guau, guau, ni el miau,
3: miau. Ni la xixita. Ai, de comer xixita.
1: No, què és això?
3: No? Sí, és simplement dir, anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer... Doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser... I això fora del desbordament emocional, eh? Després, quan som més grans, donar-los la paraula. No tenir pressa. Necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic.
1: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
3: Totalment.
1: No? Que arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència, i això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment, i hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca, no?
3: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals des dels 0 anys fins als 99, és a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem, això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar de casa o el temps d'ús a pantalles o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles o segons el seu ritme maduratiu. Llavors, aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè... els dos ens doni un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
1: Autoritat.
3: Autoritat. Llavors, que ho crea és preguntar, què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar.
1: Ajustem una mica. Sí. Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix, no un capítol, no, una temporada
3: total.
1: Sencera, però ja ho abordarem. Molt ràpid que se'ns acaba el temps.
3: Sí.
1: Exercici d'avui.
3: Vinga, doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, què vol dir? Responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altra baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del... ets important, tu... I els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és, què et fa perdre el teu centre quan poses un límit. I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió, ves potser la certesa que estic fent, que estic protegint, la certesa que, estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda al teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és t'estimo molt i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
1: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
3: Ponts.
1: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
3: Totalment.
1: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
3: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Fins la propera.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Después de un par de vueltas, aquí estamos otra vez.

DJ Juanra in session. De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra. No, no.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: L'any 2000 el Madrid va fitxar el blaugrana Luis Figo per 60 milions d'euros, 10.000 milions de pessetes d'aleshores. El portuguès, que poc després va ser pilota d'or, va ser el traspàs més car de la història del futbol. Un any després, el mateix Madrid va fitxar Zinedine Zidane per 78 milions d'euros, 13.000 milions de pessetes. El francès ja havia estat pilota d'or i va ser de nou el traspàs més car de la història. Han passat 26 anys i els preus del món del futbol s'han inflat moltíssim, sobretot a la Premier i sobretot també després del traspàs de Neymar al PSG per 222 milions ara fa 9 anys. El Chelsea acaba de fitxar Morgan Rogers per 137 milions d'euros, mentre que el City ha fitxat Elliot Anderson per 135. I ara el Madrid en voldria pagar 120 per Jan Vilmandé. Abans aquestes xifres estaven destinades a supercracks. Ara es paguen per jugadors que encara han de demostrar aquest estatus. És el futbol modern i són signes dels temps. Mentrestant, el Barça està de ressaca després de primer vistós de la temporada ahir contra l'Europa. De seguida parlem dels davanters blaugranes amb el Marc Maiola. El dia que també sentirem Aitana Bonmatí parlant del seu present i del seu futur. I el dia que també han jugat l'Espanyol, el Girona i el Sabadell. I també, com no, el Tour, el món al revés, Pogacar ha treballat per ajudar el Toro a acabar el podi. L'eslovena mà guanyarà el seu cinquè Tour de França i ja s'encamina per ser, sense dubtes, el millor ciclista de la història. Amb tot això i molt més, es pot viure a mitjanit a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps.

0: amb l'Anna Hernández a la producció, el Marçal Cubo al control tècnic musical i el Xavi Vall i el Joan Massana al control central. Avui dia 25 de juliol del 2026. Alfons Molina, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Un dissabte que ens deixa aquests titulars esportius. Tadej Pogacar sentencia el seu cinquè Tour de França.
1: Aquest dissabte, victòria de Richard Carapaz a la vintena i per última etapa. L'equatorià ha aprofitat la caiguda d'un dels seus companys de fuga, el nord-americà Sepco, per aconseguir la seva segona victòria a la ronda francesa. Per darrere, el líder de la general, Tadej Pogacar, ha fet d'agregari del seu equip per assegurar-se que el seu company Isaac del Toro acabi el podi a París aquest diumenge. Els acompanyarà Remco Evenepoel, que serà segon a la general.
0: Aquest diumenge, com sempre, final als Camps Elisis, però amb una important modificació.
1: L'etapa retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Girona.
0: En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Benicàrquer.
1: Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat per als blanquiblaus.
0: I el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada.
1: L'equip basca fent l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García.
0: El Barça incorpora la puntera nord-americana Tyler McKinney.
1: 24 anys, arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estadounidenca. McKinney es disputarà un lloc a la porteria blaurana amb Catacoll i Gemma Font.
0: D'altra banda, Salma Parellolo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió.
1: La davantera jugarà les ordres de Jonathan Giralde fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí, segons el que ha declarat aquesta tarda al seu camp.
0: I el Badalona Guimán ha fitxat la davantera Sheila Guijarro.
1: Procedent de l'Atlètic de Madrid, és una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F.
0: En Pere Wisma, or pel català Miquel Travé al Campionat del Món.
1: El Feliç Taller de Tassa ha imposat en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Maria Vicente, de la seva banda, campiona d'Espanya d'heptatló.
1: La catalana s'ha imposat als campionats celebrats a Màlaga amb 6.174 punts, 155 més que Sofia Coscuyuela. Vicente no ha pogut superar cap marca personal, però s'ha mostrat molt regular durant tota la competició.
0: Recordem que Vicente fa dos anys es va trencar a Coll Barres, no va poder participar als Jocs de París, i sembla que la veta catalana torna a estar en plena forma. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1.
1: Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa l'ordre del Mundial demà diumenge a les 3 de la tarda.
0: Toni Bou, més líder de la general, no importa quan sentis això.
1: El de Tierra s'ha posat a la primera prova del trial GP de Gran Bretanya, quarta cita de la temporada, suma 280 punts a la general aquest diumenge, segon últim dia de competició en terres britàniques.
0: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals.
1: Aquest diumenge, la final femenina entre Espanya i els Estats Units amb 13 catalanes de 14 jugadores seleccionades.
0: De seguida parlem del Barça, parlarem amb el Marc Maiola perquè ens expliqui quines davanteres veu com a les millors possibles per ocupar, doncs, això, la davantera del Barça de cara a la propera temporada, que tot just començarà en poques setmanes. Abans, però, saludo a Berta Torrades. Què tal, Berta? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Perquè estem pendents d'aquests incendis a Àvila i a Madrid i em sembla que tenim declaracions de fa pocs minuts del ministre Marlaska.
2: Sí, acabem un dissabte molt complicat perquè fa els incendis. Continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis. I segons ens acaba d'explicar aquesta emissora, el regidor de Medi Ambient, Marc Segué, aquest incendi afecta ja la Serra d'Espadà.
3: Ja portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, s'ha descontrolat l'incendi d'una manera molt gran.
2: I molt pendents també dels incendis que cremen a Madrid i a Àvila, que continuen sense control, que ha obligat a desallotjar o a confinar més de 88.000 persones i que han cremat ja més de 45.000 hectàrees. Ara ho deies, fa tots uns minuts, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avançava que es preveu una nit molt i molt complicada.
4: És una noche que no va ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que se quiere trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida
2: I finalment acabem aquest repàs dels incendis. Tornant a casa nostra, Cubelles, al Garraf, on els bombers han pogut estabilitzar el foc obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Aquest diumenge, recordem-ho, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques. Per tant, molta precaució, perquè ja veiem que aquest és l'estiu dels incendis. Cada cap de setmana hem de levantar els focs.
0: Gràcies, Berta.
2: Gràcies, fins ara.
5: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps.

0: actualitzem la informació general. Ara sí, parlem d'esports, parlem del Barça. Ja ho sabeu, ahir Barça 4, Europa 1, partit a porta tancada, gols de Diarra, Porto, Vitara i Àlex González, no va debutar a Adeyemi. Amb tot això, el Barça ara té com a davanters 6 jugadors, Ferran Torres, Lamin Yamal, Rafinha, Balgi, Gordon i Adeyemi. Estem pendents, ja ho sabeu també, d'alguna sortida, Ferran Torres, Rafinha potser, i d'alguna arribada, Julián, un altre davanter, el veurem fins que acabi el mercat de fitxatges. I també recordem que han marxat 3 davanters, Lewandowski, Rashford i també en Sofati, que jugava al Mónaco, com s'ha dit, ara ja ho farà com a traspassat. Amb tot això, quina hauria de ser la davantera titular del Barça? Doncs li preguntem a un dels entrenadors de capçalera, a la Marc Maiola. Què tal, Marc? Bona nit.
1: Bona nit, Sergi.
0: A veure, avui t'he proposat, t'he demanat, millor dit, que ens proposis 3 possibles davanteres del Barça. Vull que me les ordenis també de la que més t'agrada, la que menys t'agrada, i vull que em diguis per què t'agrada cada proposta que m'has fet.
1: Doncs vinga, comencem per una davantera que ja coneixem, bàsicament em baso en el coneixement empíric, que és el que hem vist fins ara, una davantera que funciona bé, que és la formada per Lamine a la dreta, Rafinha a l'esquerra i Ferran de nou.
0: D'acord, o sigui, Lamine, que interpreto que serà doncs intocable en totes les davanteres que em presentis, Lamine a la dreta, Rafinha a l'esquerra i Ferran, doncs agafant d'alguna manera el testimoni de Lewandowski. Què pot aportar aquesta davantera al Barça?
1: Doncs són dos jugadors per acompanyar Lamine que piquen molt bé l'espai. I amb això que tens, guanyes temps i espai perquè Lamine pugui participar en zones interiors. Si tu tens dos davanters que es desmarquen molt bé amb agressivitat a l'esquena de l'última línia defensiva del rival, això el que fa és generar més espai en les zones interiors. És un jugador com Lamine, és un extrem creatiu que juga a la dreta, que sap trepitjar aquests espais interiors, pot brillar, ja sigui amb definicions o amb passades molt bones. A més, Rafinha, atacant a costat dèbil, és a dir, si la jugada ve per la dreta, per la banda de Lamine, que és un jugador que atacant a l'altre costat entén molt bé aquestes passades tan bones que fa Lamine Yamal. Aquesta centrada marca de la casa, amb l'esquerra que caragola cap a pal llarg, Rafinha l'aprofita molt bé. Ferran ha acabat bé la temporada, a més, ha fet el gol decisiu d'Espanya al Mundial, i penso que pot tenir un paper important si es queda. Jo parlo simplement des d'un punt de vista esportiu, perquè des d'un punt de vista econòmic i de planificació de club, potser sí que tindria sentit traspassar Ferran.
0: Sempre quan suposo que vingui algú, no? Perquè si no, el Barça aniria una mica en aquesta posició de davant sempre. Ara preguntaré, Marc, per les altres dues opcions, però deixa'm també preguntar-te per la baixa de Lewandowski. El Barça l'ha notarà d'alguna manera, perquè a banda dels gols, Lewandowski és un tipus de davanter que ara el Barça no té, un davanter que també fixava potser més als centrals, encara que també es volia associar, és un davanter que ara el Barça no tindrà.
1: Exacte, aquest perfil ara mateix no el tens a la plantilla. A banda de l'experiència també que portava, sobretot un davanter àrea, és el que no té ara mateix el Barça a la plantilla. Tu pots tenir una plantilla sense cap davanter àrea si ho entens i apostes per un joc que no necessiti aquesta figura, no necessiti aquesta figura d'un davanter que, com dius, fixa els centrals, els enfonsa, que té grans fonaments dins l'àrea, capacitat de rematada. Tens davanters amb altres característiques, però és veritat que aquesta figura ara mateix no la tens.
0: A Hansi Flick li ha agradat jugar sense un davanter de referència? Perquè em sembla que sempre s'havia dit que Hansi Flick sempre optava, no?, per un nou bastant, diguem-ne, estàndard, no?, bastant convencional.
1: Clar, és que el Bayern tenia justament Lewandowski, però no hem d'oblidar que l'experiència que ha tingut Hansi Flick com a entrenador d'equips professionals és més aviat escassa, és a dir, va tenir aquest any i mig gloriós al Bayern i poca cosa més. Quan ell entrenava el Hoffenheim, per exemple, no era el Hoffenheim que coneixem ara mateix, i la selecció alemanya va durar poc. Per tant, entenem que sí que el Flick prefereix un davanter de referència, però no és que tingui una carrera de 20 anys en els quals sempre hagi jugat amb aquesta figura del nou clàssic.
0: La primera davantera que proposa el Marc Maiola, Lamine per la dreta, Rafinha per l'esquerra i com a davanter centre Ferran Torres. La segona, Marc.
1: M'has de fer memòria perquè...
0: No fotis, sí? No dic seriosament?
1: No, seriosament no, mig en broma, perquè recordo perfectament que t'he posat a Dani Olmo com a opció de fals nord en aquesta segona davantera, oi? I aleshores et deia Lamine a la dreta i Rafinha a l'esquerra.
0: Correcte.
1: Aquí, per exemple, podríem jugar amb Rafinha o amb Gordon, podríem traure Gordon en aquesta segona alternativa a l'esquerra, però jo he apostat per aquesta. Lamine i Rafinha els mantenc als extrems, i Dani Olmo de fals nord. Una mica en la línia del que comentaves i preguntaves ara, no tens aquest nou de referència a la plantilla, no tens a Lewandowski, de quina manera pots jugar per fomentar un funcionament col·lectiu bo? Doncs en Dani Olmo interpretant aquest rol del fals nou. Per què? Perquè és un jugador que en espais reduïts es mou de meravella. I el Barça ja saps que està acostumat a atacar blocs baixos que et deixen poc espai, poc temps. Dani Olmo és un jugador d'un primer control meravellós, amb controls orientats que ja treuen avantatge a la jugada, i això ho pot aprofitar davant rivals molt acurats. Si a més mantens a l'esquerra un extrem que trenqui en profunditat com Rafinha, i tens des de la punta dreta un jugador amb capacitat associativa com Lamine per trobar passades interiors cap a Olmo, penso que també podria funcionar.
0: Olmo, creus que té més gol del que ha demostrat?
1: Sí, sí, és un jugador que té gol. Evidentment és un jugador de 30 gols per temporada, però amb un bon funcionament col·lectiu i amb una manera de jugar que encaixi amb les seves característiques, és un jugador que davant de porteria acostuma a tenir bona punteria i que sap situar en situacions de gol.
0: Doncs la segona proposta del Marmanyola, Lamine per la dreta, Rafinha per l'esquerra i pel mig Dani Olmo fent de pals en nou. La tercera proposta que té avui, ja saps, Manyola, com són també els aficionats, ens agraden els cromos nous, aquesta em fa força il·lusió.
1: Clar, perquè aquí t'he incorporat els dos fitxatges que ha fet fins ara el Barça.
0: I el millor pel mig, que jo tinc ganes de veure també.
1: Se n'ha parlat molt d'aquesta possibilitat, exacte, de jugar amb la mínia mà de nou. En aquest cas incorporaríem a la Yemi d'extrema a la dreta, Gordon d'extrema a l'esquerra i la mínia mà per dins. Com imagino jo aquesta davantera? Doncs amb dos extrems que també són agressius a l'espai, és a dir, que els agrada córrer, que els agrada desmarcar-se, a la Yemi i Gordon, i en aquest cas no seria per rebre sovint, sinó que seria per regalar encara més temps i espai a la Mil en aquesta posició de nou. Una mica el que deia al principi, si tu tens dos extrems que se'n fan un tip de dibuixades marcades de ruptura que t'estiren l'última línia defensiva, tu no t'has de precipitar moltes vegades com a caçador per buscar aquesta primera desmarcada, sinó que has de mirar el jugador que es queda entre línies per negre, perquè aleshores tindrà més temps i espai, perquè Dejan i Gordon hauran arrossegat aquesta última línia defensiva. Llavors és molt probable que la Min, allunyant-se dels centrals una miqueta, es trobi en situació de poder acabar la jugada en zones interiors, que encara és molt més perillós per poder ja acabar la jugada. Ell mateix en surt la majoria de vegades, tot i que també, si ve recollir en zones més profundes, podria assistir el mateix la Minya Mal amb desmarcades de ruptura dels seus companys de Yemi i Gordon.
0: Creus que la Minya Mal, evidentment no comparem amb Leo Messi, perquè és incomparable, però tots recordem el trànsit de Leo Messi des de la dreta cap al mig. Tu creus que la Minya Mal podria oferir un rendiment en paral·lelismes? No et dic similar, dic en paral·lelismes, per rebaixar una mica.
1: Paral·lelismes sí que n'hi hauria, perquè tots dos són molt intel·ligents futbolísticament, que interpreten molt bé el joc. Això va veure de seguida amb Messi quan era un adolescent, de la mateixa manera que s'ha vist amb la Minya Mal. Quan tenia 17 anys, tothom deia, ostres, és que encara té 17 anys. La gent exclamava que només tenia 17 anys perquè, malgrat ser un adolescent, pren molt bones decisions. I això és molt difícil i al final és una característica que t'acaba distingint els jugadors molt bons dels escollits. I és una característica que és molt important per jugar dins. Perquè quan tu jugues en zones interiors, necessites una percepció 360 graus. Si tu jugues d'extrem o jugues de lateral, al final estàs limitat per la línia de banda. No et poden entrar per allà, no t'entrarà un jugador. Si tu jugues d'extrem a la dreta, no t'entrarà un jugador per la teva dreta, perquè el camp s'ha acabat. En canvi, si jugues com a fals nou, davanter centre, o jugues com a migcampista, necessites aquesta percepció 360 graus. Et poden entrar per davant, per darrere, per la dreta, per l'esquerra, i necessita ser molt àgil mentalment i prendre molt bones decisions, perquè una pèrdua de pilota aquí a zones interiors és un contraatac claríssim del rival, perquè aquest contraatac t'arriba per dins. Diguéssim que quan tu vols un futbolista per jugar a dins, has d'intentar que aquest jugador sigui curós amb la pilota, sigui intel·ligent, prengui bones decisions. Per això fot en Amell, per exemple, que Luis Enrique jugui amb Dembélé per dins i l'equip li segueixi funcionant i pugui estar cosit, en certa manera. Però bé, això és un altre tema. Però en qualsevol cas, jo sí que veig aquest paral·lelisme que deies, de més simplement, sobretot per això, per la intel·ligència futbolística i la interpretació. Jugar a dins perdries coses molt bones que té la mina a la dreta. Per exemple, aquesta centrada que et deia que regulava, el segon pal, que és marcada a la casa. Arrenca a la dreta com a extrem, traça una miqueta de diagonal cap a dins i pum, des de la cantonada de l'àrea gran em fa aquesta centrada a cantonada inversa d'àrea petita i gairebé sempre és ocasió de gol. Clar, és una centrada molt clàssica d'un extrem que juga a cama canviada. Jugant a dins segurament no la podrà fer tantes vegades, però podria fer altres coses.
2: Per què creus que Hansi Flick no ho ha provat més, això de l'any pel centre? Evidentment, Hansi Flick veu que era el jugador i en sap més de futbol que crec que jo. Però per què creus que no l'ha provat més?
1: Perquè fins ara ha tingut a Lewandowski i un bon Ferran, sobretot en aquest tram final de temporada. És a dir, tenia diferents alternatives, diferents perfils de davanter centre per jugar en funció del rival, del moment del partit o de la temporada. Clar, si ara el Barça deixés la plantilla tal com la té en aquest precís instant, jo penso que sí que veuríem més sovint l'any jugant de nou aquesta temporada. Però clar, això és fer volar coloms perquè entenem que el Barça segueix buscant un davanter centre.
0: Doncs la tercera davantera que proposa el Marmanyola, Adeyemi per la dreta, Gordon per l'esquerra i Lamin pel mig. Tot això, com deia el Marc ara fa pocs segons, és amb el que tenim a hores d'ara, a 25 de juliol, a les 11 i 18 minuts de la nit. Però hi ha un nom que circula, que és el de Julián Álvarez, que el Barça el vol, ho ha fet l'edit públicament, també suposa que Deco està mirant altres opcions, però focalitzem-nos, Marc, en el nom de Julián. Què passa si arriba Julián Álvarez? Com altera aquestes possibles avantures?
1: Clar, si arriba Julián Álvarez, arribarà a el Barça pagant més de 7 milions d'euros. Per tant, entenem que seria el davanter centre titular i també era indiscutible. Llavors, això ens indicaria que a mi seria l'extrem dret titular, Julián Álvarez al nou i a l'esquerra, doncs, aquesta plaça entre Rafinha i Gordon, d'entrada. Clar, a mi m'agrada Julián Álvarez, però també hem de tenir en compte que no és un nou estil Lewandowski. És a dir, és un nou mig, per entendre'ns. No és un nou d'àrea, no és un nou clàssic. Penso que pot encaixar en la dinàmica col·lectiva pel que fa la circulació de pilota, la capacitat d'associació, aquest talent també per rebre entre línies, però és un jugador que quan arriba a l'àrea, quan té impacte real, és quan apareix en segona onada. És a dir, normalment necessita un jugador per davant seu, un davanter centre, o un jugador que trenca l'espai des de l'extrem i va dins, treballi contra centrals i arrossegui defenses, li fixi tots centrals, i ell, punt, per sorpresa, sigilosament apareix i llavors sí que defineix molt bé, tant amb la dreta com amb l'esquerra. Té un bon xut i té una definició molt bona. Però no és un davanter centre clàssic, per entendre'ns.
0: I doncs Julián, que lògicament, com diu el Marc, si el Barça doncs, el fitxa vindria per ser titular, i llavors quedaria, doncs, com diu el Marc, també aquesta posició de l'extrem esquerra entre Rafinha i Gordon, i sap també si Adeyemi es podria estar en aquesta posició. Abans de col·legar-te, Marc, deixa'm preguntar-te pel nom del dia a Madrid, que és el de Diomandé, aquest jugador de la Costa d'Ivori. El Madrid el vol, 19 anys, jugador de l'Èxit, exjugador del Leganés. Aquesta temporada, 36 partits, 13 gols i 9 assistències, cap gol al Mundial, això sí, peça clau de la Costa d'Ivori per passar a 16 anys de final, van veure contra Noruega, i al Madrid diuen des de la premsa madrilenya que oferiria 120 milions per aquest jugador. És tan bo, Marc, com per pagar 120 milions?
1: És molt bo, a mi m'agrada molt. De fet, quan fa uns mesos em preguntaven quin extrem fitxaries pel Barça, i dic, home, si el Barça s'ho pogués permetre, jo em diumenge claríssimament, no en tinc cap dubte. I mira que em costa no tenir dubtes en coses de futbol, perquè hi penso, hi domino, i després pots canviar d'opinió, però és que jo el que li he vist allà en diumenge aquesta temporada en Leipzig és una cosa formidable, és a dir, és un extrem amb una gran capacitat per driblar, amb parada i arrencada, és gairebé impossible que el lateral et pugui seguir. Té un punt de pausa que és molt necessari, és a dir, no és un extrem esvalutat que només corre, que només intenta girar sense cap mena de sentit, no, ell té pausa, sap anar cap a dins espais interiors, també sap combinar, pot jugar a l'esquerra, amb ell ara més jugar a la dreta, com a natural, curiós en el futbol d'avui en dia, però ho veureix més jugant a la dreta, i és molt jove, que té 19 anys encara. Per tant, el potencial i el marge de creixement és extraordinari, si tria bé el seu destí i va evolucionant com tot sembla imitar. Jo el que li he vist al Leipzig i el que li vaig veure en els últims partits del Leganés és per tenir-ho en compte, per considerar-lo segurament l'extrem amb més potencial d'Europa ara mateix, perquè és molt jove. Uh-huh. És molt jove i penso que seria un encert del Madrid si el pogués fitxar, sí.
0: I llavors, parlant de davanteres, ens hem d'imaginar Diomandé a la dreta, Mbappé al mig i Vinícius a l'esquerra, amb el càter al Madrid, No parlem de posicions bandes.
1: Sí, sí. Tenir com té ara el Madrid la plantilla, si no venen a Vinícius, seria això. Per això, perquè la gent es pensa que jo me'n deixo a l'esquerra que m'ha canviat, com la majoria d'extrems avui en dia, i de fet el Leipzig ha jugat d'extrem a l'esquerra, però ell prefereix jugar a la dreta de camp natural. I llavors té sortida cap a línia de fons per centrar, però també sap sortir cap a dins. Si ha de definir amb l'esquerra, li costa una mica més, no té aquesta definició, per exemple, de Michael Elise o la Minya Mal, però sap trobar solucions, sobretot en parada, arrencada, capacitat per combinar. És molt bon davanter, a mi m'agrada moltíssim, molt bon extrem. I entenc que el Madrid, que no pot fitxar Michael Elise perquè el Bayern no te'l vendrà, doncs va buscar el segon millor extrem dret que pot fitxar. Diguéssim que els dos millors en aquesta posició són Elise i Lamine Yamal, que amb els dos el Madrid els pot fitxar, doncs vaig a buscar el tercer, que a més és un jugador amb potencial extraordinari.
0: Doncs 11 i 23 minuts, Marc Maiola, moltes gràcies per aquestes propostes de davanteres del Barça, també per l'anàlisi de Birmandé. Veurem a veure com acaba el mercat de fitxatges i veurem també a veure què té Franci Flick a la banqueta per intentar doncs, fer una davantera al màxim de potent possible. Gràcies, Marc.
1: A tu, Sergi, una abraçada.
0: La jornada ens ha deixat també dos partits de pretemporada en presència catalana. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva de Mijarque i el Girona ha caigut per la mínima 0-1 contra l'Alavés. Roger Nau, què tal? Bona nit.
3: Bona nit. Doncs sí, ha estat el tercer partit de pretemporada i la primera derrota del Girona. Els d'equip de l'Alavés han fet un bon partit, han competit contra un rival de primera i han tingut opcions. De fet, el gol de l'Alavés ha arribat al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim el jove extrem del Girona, ja estem.
4: L'objectiu del Girona, que al final és posar una divisió, no estan pensant en si marxen, si no marxen, que la gent està al vestuari, estabilitzat i amb els vestuaris per estar aquí.
3: Amb aquesta derrota, el Girona tanca l'estatge a la Vall d'en Bas i dimecres jugarà un amistós contra el Castelló. I com dèiem, per altra banda, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a una a la Ciutat Esportiva d'en Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol a la pròpia porta de Rubén Sánchez i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Volcano és el jugador blanc i blau.
5: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol. Jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit per quedar-los als 90 minuts.
3: Per cert, l'Espanyol avui ha fet oficial la cessió de José Grajera al Burgos aquesta pròxima temporada. El migcampista, per tant, ja no serà aquesta setmana que ve a l'estada dels blancs i blaus d'Anglaterra on s'enfrontaran el Burnley. El Sabadell per perceber jugarà dimecres una mistosa amb el Manresa i dissabte contra l'Andorra.
0: I com dèiem, doncs aquest marcador espanyol 1, Sabadell 1, igualada avui a la Dani Jarque. I tenim en línia el tècnic arlequinat, el tècnic del Sabadell. Ferran Costa, què tal? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Avui heu jugat contra l'Espanyol, empat a 1. Valoració d'aquest empat contra un equip, recordem, de superior categoria.
6: Bé, doncs seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que com dic, ens queda molt per fer encara.
0: Ara preguntaré pels moviments de la plantilla, Ferran, interpreto que hi haurà més entrades i sortides. No sé si li has demanat a la direcció esportiva alguna posició en especial que creguis que s'ha de reforçar.
6: Bueno, més que demanar, crec que una de les claus de que les coses estiguin anant també en aquest projecte és que anem tots eliminats, direcció esportiva, propietat, cos tècnic. Llavors, més que demanar és una línia conjunta, tenim clares quines són les necessitats de la nostra plantilla. El capítol de sortides no està tancat, tenim molts jugadors del filial amb nosaltres, que ens agradaria doncs, que a futur doncs, sigui menor la diferència entre categories perquè es nota i penso que és una de les línies de millora que tenim i en això estem, i després ha anat a títols d'altes. Penso que hem de reforçar totes les posicions encara. És cert que tenim un bloc consolidat de la temporada anterior que és el que volem, que molts d'ells ja van debutar a primera federació la temporada passada i aquesta és la segona divisió, però creiem que des de la col·lectivitat i el tenim molt clar el que volem i poder complementar el que ja hi ha ara amb noves incorporacions, doncs podem trobar la nostra compatibilitat dins la segona divisió.
2: Hem parlat dels jugadors, parlem també de la banqueta. Ferran, tu has renovat fa poc, amb el Sabadell, fins al 2028, però segur que t'han vingut a buscar que és important aquest estiu, oi?
6: Bueno, moltes vegades els entrenadors parlem de la falta de paciència al futbol o que la paraula projecte doncs, no existeix, que la immediatesa doncs, és la que predomina i penso que això també s'ha de recordar quan les coses es surten bé i pots tenir altres possibilitats. Jo estic en lloc que sento que reconeix la meva feina, que m'identifico amb el projecte que tenim en comú i que crec que encara ens queden moltes coses per fer i al final crec que cada cosa s'ha de fer en el seu temps. Jo sento que ara la meva ocupació era estar en ajudar el Sabadell a seguir una passa endavant. Tinc molta il·lusió per la temporada que tenim, per dura que sigui, per exigent que sigui o demandant que sigui. Sento que estic en el lloc adequat i com deia abans, tot i que tinguem menys recursos o possiblement altres projectes, jo penso que el fet de tenir una línia clara i saber què volem doncs ens pot ser tan competitius com altres, inclús més, i en això és en el que estic centrat ara mateix.
2: Tu vas entrenar al futbol professional a Andorra i amb la teva marxa de l'equip a mitja temporada, no sé si estaràs d'acord amb mi, però tots vam tenir la sensació que et quedaves a mitges, que et quedava feina per fer. Amb el teu retorn a segona, ara amb el Sabadell, et treus l'espina d'aquella situació d'alguna manera?
6: Bueno, no soc gaire a l'espina, i de fet tinc molt bona relació amb el Jaume Nové, el director esportiu de l'Andorra, amb el Gerard. Sempre estaré agraït perquè en 19 anys doncs, vaig poder entrenar per primera vegada al futbol professional. Crec que la meva etapa a Andorra doncs, m'ha deixat aprenentatges molt importants i no penso que s'hagi de mirar enrere, crec que s'ha de mirar sempre endavant. Com deia abans, crec que tot ens va definint, sobretot com reaccionem a quan les coses no acaben de sortir com un vol. Estic molt content d'estar on soc, del que hem assolit, i sobretot molt il·lusionat, sempre pensant en millorar contínuament i en el que ve per endavant.
2: Doncs, Ferran Costa, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el que resta de la temporada i que arribi el millor possible a l'inici de la Lliga al camp de l'Esporting de Castellfort. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.

0: 7 minuts gairebé per sobre de 11:45 de la nit. Avui, al fons, dia de molta activitat a la Lliga UEFA.
1: Comencem pel Barça, que ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, per reforçar una porteria que compartirà protagonisme amb Catacoll i Gemma Font. Però més important que les arribades estan sent les sortides a Can Barça. Han marxat i jugadores importants, com Alexia Botellas, Mapi León i Ona Batlle a la Premier, i avui s'ha confirmat també el fitxatge de Salma per l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldi. Una baixa dolorosa pel tècnic del Barça, Pere Romeu, a jutjar per les seves paraules a una entrevista a Mundo Deportivo.
2: És una baja sensible, com també no són les altres. És una futbolista que aquí la hem cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico, y aquí se la ha visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella, porque es una amiga que siempre me ha muy buena energía y muy buena actitud.
0: La notícia de l'entrevista, però al fons, per enveja teva, és el canvi de look de Pere Romeu, que ha passat pel barber, s'ha tallat els cabells, i bé, ara sembla encara més a Gundogan. Ja sabeu que jo tinc la teoria que Pere Romeu és Gundogan, doncs ara encara més.
1: Doncs teniu un cabell molt similar, eh? Sí. Teniu cabell tipus clic, del que els calvos, saps, envejar-ho profundament. Sí, sí, aquell cabell tan uniforme, saps? O sigui, vaja, jo crec que ha millorat amb el canvi.
0: M'interessa bastant aquesta administració, els pentinats de la Fons Gruna. Si vols, la setmana que ve o demà em fem la segona entrega, va.
1: No, què més? Doncs aquestes sortides també han estat comentades per Aitana Bonmatí aquesta tarda al seu campus. La migcampista blaugrana ha estat clara sobre les seves prioritats.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre tinc molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva tinta de temporada, la mateixa il·lusió.
0: Òbviament, declaracions amb una intenció clara d'Aitana Bonmatí. D'altres han marxat, a mi m'han fet ofertes, jo m'he quedat. Qui vol entendre ja ho entès.
1: Bonmatí també ha parlat de la greu lesió que va patir la temporada passada i com afronta físicament aquesta nova temporada.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sabré això ni a més. Si jo vull jugar, donar-me el 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? Jo sí, ho hem parlat amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció. Anirem a poc a poc i el que faci falta.
0: Tot això, al fons, ho ha dit a la clàusula del seu campus, a Sant Pere de Ribes, al campus de l'Aitana Bonmatí, al poble d'on és, doncs, d'alguna manera, l'abanderada mundial a l'Aitana Bonmatí. També dia de moviments, en aquest cas, al Badalona Women.
1: Les badalonines han fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga UEFA i que s'ha mostrat il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por su femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: Passen 4 minuts de 11:45 de la nit, tanquem la carpeta de futbol, fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant del Tour de França. Pogacar demà recollirà el seu 5è Tour i alerta perquè farem un experiment. Avui fa 34 anys de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. I li hem dit a la Fons Gorina, al fons, fes alguna cosa aquesta tarda? I diu, no. Dic, estàs treballant? Bé, sí, treballa d'aquella manera. Dic, escolta, tu que ets un tio creatiu, em pensa la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona si es fes avui, si es fes el 2026. Un experiment radiofònic que viurem d'aquí una estona, pausa, tour i la marxanada de la Fons Gorina.
5: Catalunya Ràdio. Som fresca. L'estiu ho ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Bona nit. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat avui, El número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
9: 73.546, 73546 de la sèrie 001.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana.

0: Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps. El seguiment del tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Isaac Miralta, bona nit.
2: Què tal, bona nit, Sergi. Penúltima etapa del Tour de França, l'Abdoué, amb moltes coses a comentar. Comencem per l'etapa, Carapaz, que s'endú la victòria, caiguda de 7 punts. Ara em diràs com està aquest ciclista que considerem una mica de casa. I segona, Benepul.
3: Sí, de fet, l'etapa estava gairebé escrita que seria per 7 punts perquè havia aconseguit un avantatge prou sòlid en l'ascensió a la Sarem, però després de la Sarem, que és aquest port de categoria especial, que és una de les vessants de l'Albuès, es pot pujar per la mítica carretera dels 21 rebots, la clàssica, però hi ha un parell de pujades més, i és aquesta la Sarem, que tot i així, quan es corona dalt de tot, s'ha de fer un tram de baixada per després tornar a acabar de pujar una miqueta fins a l'Albuès. Això l'últim no és cap port, eh? Doncs en aquesta baixada, Sep Kuss ha tingut una primera sortida, aquí ja ha perdut la confiança, i la segona caiguda, tot i no ser greu, sí que ha estat molt perillosa. I busqueu les imatges perquè es veu les tanques de protecció que ha posat l'equip de seguretat de l'organització del Tour de França. No sé si dir que aviat serà la vida, és exagerar, però mira, just ahir hi vaig passar i em vaig aturar a observar-ho al detall, perquè em va cridar molt l'atenció, dic, però què és això tan exagerat? I realment, si hagués caigut per allà Sep Kuss, hagués caigut molts metres cap avall i sens dubte s'hagués pogut fer molt mal, si no alguna cosa més. Bé, amb aquesta segona caiguda, Carapaz l'ha acabat passant i al final la victòria ha estat per Carapaz. Per darrere, Benepul l'ha acabat superant fins i tot a Kuss, que ha estat tercera de l'etapa, i poc després han entrat Tadej Pogacar i Isaac Del Toro. Avui Pogacar ho hagués pogut fer millor a la classificació, però ha decidit treballar pel seu company d'equip, per Del Toro, perquè pogués ser el tercer de la general. Demà el Pog i seran tots dos companys d'equip, i a més a més s'emporta el mullet blanc. És a dir que una etapa en què han passat moltes coses, i jo crec que no deixo content a Sep Kuss, però sí que els aficionats han vist els millors ciclistes a un nivell altíssim.
2: Anava a preguntar-te per Pogacar, perquè no sé si a un campió, a banda dels triomfs personals, també se'l jutja quan ajuda companys d'equip a fer-ho millor. Si és així, avui Pogacar ha reblat el clau i s'ha confirmat com el campió dels campions, d'alguna manera, no? Ajudant el seu company a pujar amb el podi.
3: Totalment d'acord, Sergi. No és habitual, eh? Sempre es destaca dels campions aquesta voracitat, no? Aquesta que fa un olor en sang, i en Pogacar s'ha repetit moltes vegades, perquè va esmicolant rècords un darrere l'altre, més victòries d'etapa, és a dir, molts rècords. El Tour encara no té, aquest rècord de les victòries d'etapa, però l'hagués pogut perseguir. I en canvi ha decidit això, ajudar a Del Toro. Mira, dos detalls. Ells dos són molt amics, i molt amics fora de la carretera, eh? I això es nota. I la celebració, per exemple. I la segona, aquesta, que també Pogacar deia després de l'etapa alguna cosa així, com que ha pogut valorar el que és treballar per un altre, és a dir, fer la feina d'agregari, i que això té molt valor, que realment costa moltíssim, i per tant jo crec que també ha estat una lliçó d'humilitat, que se l'ha regalat ell mateix. És a dir, que avui em treu aquestes conclusions del propi ciclista eslovè.
2: Demà s'acaba el Tour a París. Alerta amb una retallada de l'última etapa, Isaac, a causa dels incendis a França. Serà una etapa més curta i només per la capital del país, la capital francesa, oi?
3: Sí, sempre comença aquests últims anys als afores de París, amb un recorregut previ, després ja dins de París el recorregut clàssic, no? Com dius, hi ha diferents incendis que afecten el país i el Ministeri de l'Interior ha decidit que havia de destinar, com és lògic, els esforços en policia, amb agents de policia, amb bombers, aquests incendis, i per tant el Tour en aquest sentit, la seguretat del Tour quedava més fornida, i d'acord

0: quarts de 12 de la nit, a veure, Roger Arnau, on eres tu fa 34 anys?
1: Jo crec que era a casa...
0: Que eres menor d'edat, que sí. Tinc aquesta veu de persona gran.
1: Molt menor.
0: Que eres menor.
1: Jo per això crec que era a casa, crec que sí, i si no m'equivoco, crec que devia ser davant de la tele o la família, suposo.
0: Estaves mirant la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92.
1: Sí.
0: Avui fa 34 anys, a fons dirim, on eres tu, 34 anys?
1: Jo estava a casa amb ma tia, també, a la inauguració.
0: Però te'n recordes o,
1: sí, sí,
0: o parles de...
1: No,
0: no, recordes d'altres?
1: Recordo haver anat a casa amb ma tia, a veure-ho tot junts.
0: Doncs avui fa 34 anys de la segona inauguració de Barcelona 92 i avui el Fons Gurina té un repte que és intentar pensar com seria avui la cerimònia dels Jocs Olímpics a Barcelona l'any 2026.

0: Alfons Gorina ha presentat una proposta, la comentarem aquí un servidor i el Roger Arnau, que em consta que és un mal home convençut, és un expert en música, i podrà donar la seva opinió de les propostes musicals de l'Alfons Gorina. A veure, Alfons, per on vols començar?
1: Doncs per començar, uns Jocs Olímpics, com sabeu, es donen amb molta antelació, per tant, s'hauria decidit que són a Barcelona el 2026, moment en què teòricament el Spotify Camp Nou estaria absolutament acabat i per tant es podria fer allà la inauguració aprofitant la seva enorme capacitat. Com ja sabem, 2026 l'Spotify Camp Nou no està acabat i per tant s'hauria de traslladar altra vegada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Clar, no hi cabria tota la gent que estava previst que hi cabies a l'Spotify Camp Nou i alguns dels països i dels seus atletes haurien de seguir-ho amb una pantalla gegant a l'estadi Johan Cruyff, però no us preocupeu, res. Països de poca categoria, sense importància, els seleccionaria ni més ni menys que Florentino Pérez.
2: I que de les no les conocen nadie. Namíbia, Uganda, Albània i Finlàndia.
1: Els grups polítics s'escandalitzarien i tirarien els plats pel cap pel tema de les obres al Camp Nou. Es demanarien dimissions, però com sempre no dimitiria ni Cristo. Sílvia Riols rebutjaria la invitació per la cerimònia inaugural al saber que hi hauria gent de fora, simplement, i s'anunciaria una presència exclusiva, la de Taylor Swift. El Taylor Swift et quadra en aquesta cerimònia d'inauguració, et quadra la presència d'aquest artista,
3: home, seria de traca, no?
1: És que el tema és que avui dia no es pot fer res gran si no tens a Taylor Swift, no? Però què passaria? Es vendrien totes les entrades, hi hauria una expectació màxima i misteris de la vida, no se sap per què. Després s'acabaria dient ja amb totes les entrades verdes que Taylor Swift no està disponible i que ens hem de conformar amb l'edat vial.
4: La cadena le brilló el loco.
0: No vull que diguis aquí a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya que Matt Giel és un segon plat. Matt Giel és immensament millor que Taylor Swift.
1: I per això la tindríem als Jocs Olímpics de Barcelona indiscutiblement. Això sí, per compensar una miqueta això de l'absència de Taylor Swift de l'estrella nord-americana, es portaria a la segona persona més coneguda dels Estats Units, famós per la seva presència constant en inauguracions d'aquest tipus i per seu pedazo,
0: Tom Cruise.
1: Donald Trump.
0: Què dius ara?
1: Sí, el qual, per cert, s'adormiria abans de que comencés la cerimònia.
0: Perquè no li interessen els esports.
1: No, perquè tindria al seu costat a Salvador Illa.
5: Tenia sempre una actitud coherent al llarg de la meva trajectòria política. I convindria que tots ens estiguessin a tenir una actitud coherent.
1: Al costat de Trump i Illa s'haurien les segones persones més importants del món, que són Joan Laporta i Alan Page. Page intentaria assessorar Laporta sobre com finalitzar les obres d'un estadi a temps i Laporta s'agafaria molt bé aquests consells.
6: Aquests setciències, aquests mestratites que donen lliçons, que alerta i vengui.
1: Com pots imaginar, aquesta seria la inauguració de la intel·ligència artificial, perquè estem en l'era de la intel·ligència artificial, i els atletes desfilarien sobre una innovadora passarel·la que simularia les zones del mar. Doncs l'eix temàtic seria el batec mediterrani.
0: No, mato.
1: I si, saps qui m'ho ha dit, això?
0: Sí.
1: Una intel·ligència artificial.
0: Està bé.
1: La música en directe la posaria l'OBC i apareixerien hologrames modernistes, passades de la Sagrada Família, de la Casa Batlló, projectades en tres dimensions al centre de l'estadi utilitzant drons lluminosos. En aquell moment apareixerien els membres del Dream Team del 92 per rebre un homenatge. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, LeBron James...
0: LeBron James, com saps, encara és un racons.
1: I què? Però té la mateixa edat que tots aquests que t'acabo de dir ara. I a continuació seguiria un espectacle teatral a càrrec de juglars dirigits per l'Albert Guarella, que s'hauria reconciliat amb Catalunya. És la meva utopia i si tot i que això passa, és que això passa. Pel clímax de l'encesa de la flama olímpica, uns castellers farien una torre de 50 metres d'alçada amb folre i manilles, això és totalment possible, formada per totes les colles castelleres de Catalunya, símbol de la unitat i germanor del nostre país. Pep Guardiola i Leo Messi serien els darrers rellevistes, portarien la torxa conjuntament, amb cada mà la gent ploraria al veure aquesta imatge. Ells dos portarien la torxa fins al peu de la torre i allà passaria de mà en mà, en sentit vertical, escalant la torre fins a l'arribada a l'enxaneta, que encendria el pavater sota una explosió d'alegria i focs d'artifici.
0: Però escolta, em sembla fantàstic això que proposes, potser no la tonteria, però que l'encesa del pavater, diguem-ne, sigui un castell i anant-se passant la torxa de planta a planta, diguem, em sembla molt maco, eh?
1: T'agrada.
0: Això ho has pensat tu o jo l'he dit més?
1: Ia.
0: Molt bé. Ja l'has senyalat.
1: No, és al·lucinant, eh? Quines coses...
0: Home, jo l'orientava, eh?
1: Ja, ja. En aquell moment s'apagarien els llums i els drons projectarien dos hologrames al centre de la pista, dues misterioses figures que farien embogir a tothom, especialment en el moment en què comencessin a cantar...

0: Montserrat Caballé, regalant hologrames. Escolta, fan concert d'hologrames, ja, sí, sí, avui en dia. Però de cop la cançó s'interrompria violentament. Ai, què ha passat? I començaria a sonar aquest altre tema. Aquí estem trepitjant un de polla de la Santíssima Trinitat, que són doncs, Montserrat Caballé, Freddie Mercury i Lluís Carreras, que va cantar a la Casa de Barcelona l'any 92. Estem trepitjant aquesta gent per posar-hi les gràcies, que també m'agraden, però em sembla que aquí estem entrant ja en territori sagrat. Sí, saps què passaria? Resulta que amb l'embrut de l'estadi ningú haurà caigut, que la nit de la inauguració coincideix amb una de les 200 nits que els Oques Grasses tenen reservat l'estadi olímpic per fer la seva gira de i per les que no queda ni una entrada. Al principi hi haurà rostres d'incredulitat quan surtin a tocar i soni aquesta cançó, però finalment tots els atletes i les atletes es donaran les mans i acabaran ballant conjuntament el Vull Petar-ho, fomentant l'esperit olímpic del companyerisme i de que l'important és participar. Acabaran pujant en massa per l'entusiasme a l'escenari principal i un cop més sonarà un dels referents de la nostra cultura popular. Perquè hi ha coses, Sergi i Roger, que ni la intel·ligència artificial podrà canviar mai.
1: Déu-n'hi-do, Alfons Gorina, t'has dit,
0: Sí, tarda.
1: Això és de les millors coses que has fet en aquesta casa, que vol dir que el nivell tampoc es passa.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Alfons. A 7 minuts arribarem a les 12. Parlem amb un protagonista d'excepció per l'esport català. Perquè avui un català de la Seu d'Urgell s'ha penjat la medalla d'or en un campionat del món. Miquel Travé, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Escolta, aquest cap de setmana t'has penjat la medalla d'or a la categoria C1 del Campionat del Món de Piragüisme Slàlum amb un exercici perfecte, sense cap errada. Quan l'estaves fent i ja pensaves avui és el dia?
2: Bueno, no, quan l'estaves fent he d'estar ben concentrat amb el que tocava i intentar acabar la baixada sencera per no cometre cap error i un cop arribada a la meta ja podien venir aquests pensaments.
1: Això ho has fet a Oklahoma, és el mateix lloc on es farà la prova dels Jocs del 28. Vas prenent mires o què?
2: No, ja vam venir massa a preparar una miqueta aquest mundial i al final hem pogut venir aquí i ja acabat sortint bé, però sí, ja anem agafant informació per a veure com ho gestionarem en cas que em pugui classificar i pugui assistir als jocs d'aquí dos anys.
1: Suposo que em diràs que sí. Estàs en el millor moment de la teva carrera, Miquel, perquè sota fa un any vas guanyar l'or europeu també.
2: Sí, bueno, jo crec que cada temporada té el seu pic de forma, jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment, més dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar sortir, però em vaig trobar molt bé, un punt de forma molt bo, tant com l'any passat a l'Europeu i al Mundial també, que vaig acabar en una quarta posició. He tingut bastant moment d'així de trobar-me, però sempre pego el Mundial, crec que tinc una bona preparació i arriba amb un bon pic de forma.
1: Ara pregunto pels Jocs del 28, però ara ho has dit, els Jocs de París del 24, va ser cinquè, si no m'equivoco, Miquel. Amb què tens ara que no tenies fa dos anys i que t'ha de permetre doncs, lluitar per les medalles i qui sap si guanyar l'hora als propers Jocs Olímpics?
2: Bueno, una mica més de maduresa, una mica més d'experiència i la veritat és que sí, això és un paper fonamental per saber gestionar la pressió, per saber gestionar certs moments, certes situacions, però bueno, jo crec que amb el temps es va prevent i no crec que no ho tinguis al 24, però evidentment el temps crea l'experiència i això és molt.
1: Jocs del 28, has guanyat l'or europeu, aquest cap de setmana or al Campionat del Món. Ets favorit a Los Angeles?
2: Bueno, no m'agradaria parlar d'ençada tampoc, perquè al final aquesta és la primera competició per poder aconseguir la plaça pels Jocs del 2028. En queden 8 per darrere, d'aquestes 8, bueno, en total 9, comptant el Mundial que vam celebrar, se n'han d'agafar 5, vull dir, encara queda molta feina per davant i com hem començat amb una bona competició, però bueno, queda molta feina per davant i ojalà jo donaré tot el possible per poder estar allà el 2028.
1: Doncs a Miquel Travé, contents de saludar-te des de Catalunya Ràdio, enhorabona per aquesta medalla d'or, a continuar amb la feina i amb la mira de poder dels Jocs Olímpics del 28. Moltes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: Tres minuts.
0: 11 i mig arribarem a les 12 de la nit. A veure, Roger, han passat la història d'avui en divers esports. Comencem per un apunt del mercat de fitxatges, un jugador que canvia de la Lliga Francesa per l'Espanyola.
3: Sí, parlem de l'Atlètic de Madrid, que ha fet oficial el fitxatge de Kang Min-hee. És un mitja punta sud-coreà, no el coneixeu, que arriba al Metropolitano procedent del país Saint-Germain.
0: Encara en fitxatges, un exporter del Barça, que també va passar pel PSG, canvia d'equip.
3: Sí, Arnau Penes, el porter de Vic, jugarà cedit al Mallorca, a segona divisió. L'Eixo Laurana, recordem, és propietat de Villarreal.
0: En motor en Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole de Gran Premi d'Hongria i Antonelli, el líder del Mundial, no li ha anat massa de la cosa.
3: No, la veritat és que no, Norris, com diem, ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria. Demà sortirà des de la primera posició de la graella, ho farà davant de Charles Leclerc, de Ferrari, també del seu company d'equip a McLaren, Oscar Piastri. El líder del Mundial, com diem, Kimi Antonelli, que la Q3 havia fet el quart millor temps, finalment sortirà setè. Per què? És perquè l'italià ha estat penalitzat en tres llocs a la sortida per no haver respectat el límit de velocitat que havia d'haver respectat perquè hi havia bandera groga durant la classificació. Demà la cursa serà la 11a del Mundial, començarà a les 3 de la tarda.
0: En atletisme, bones notícies per a atletes catalans.
3: Sí, perquè tenim, atenció, fins a 4 medalles d'or al Campionat d'Espanya, que s'està disputant a Màlaga. La primera, Maria Vicente, ha fet l'última a l'Aptamló, també Guillem Crespí als 100 metres llisos, Elda Romeva a triple salt i Pol Armagrat en els 10.000 metres marxa.
0: Dues de waterpolo, parlem de les seleccions espanyoles masculina i femenina, comencem per la masculina.
3: Sí, perquè la selecció masculina ha acabat a cinquena a la Copa del Món, en aquest cas es disputa Sydney, Austràlia, aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Per altra banda, la selecció femenina jugarà demà la final a un quart de nit del matí, hora catalana, contra els Estats Units. Ahir les semifinals del combinat de Jordi Valls va derrotar Rússia als penals després d'empatar en el temps reglamentari la boia Paula Leighton. Valorava així aquesta victòria als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores que volen contratar, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut un part.
3: Hem de pensar, Sergi, que 13 de les 14 jugadores del Campionat Espanyol són catalanes.
0: Gràcies, Roger. Vinga, les 50 segons i acabarem aquesta edició del Club de la Mitjanit del dia 25 del 7 del 26, és dissabte. Agrair la feina a l'Anna Hernández a la producció, al Marçal Tura, el control tècnic musical, i al Celi Vall i al Joan Massana, al control central. Nosaltres, la gent d'esport, us emplacem a demà un altre cop al Club de la Mitjanit, a veure què ens donava de seguir l'actualitat esportiva, i recupereu aquest programa, el d'avui. D'aquí a pocs minuts estarà penjat a les xarxes de Catalunya Ràdio, a l'app i al web de l'emissora, i també a la plataforma 3CAT. Recordeu que hem parlat amb el Marc Maiola sobre quina seria la millor delantera pel Barça, pendents de seguir l'Empolian o no. Demà a les 11, més esports, més Club de la Mitjanit. Descanseu.

0: Notícies de les 12. Bona nit, us informa Berta Tornades. Intens desplegament policial a aquesta hora al centre de Berlín. Segons informa la policia alemanya, un cotxe hauria atropellat diverses persones al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, on es feia la desfilada de l'orgull gai amb desenes de milers de persones. La policia confirma que hi hauria diverses persones ferides, algunes diuen en estat crític que estan sent ateses pels serveis d'emergències. Segons diverses agències de notícies, també hi hauria un mort i una quinzena de ferits. A les seves xarxes socials, un portaveu de la policia de Berlín assegura que l'atropellament ha passat poc abans de les 10 de la nit. La policia confirma que hi hauria un cotxe blanc involucrat i també que s'estaria buscant diversos sospitosos. Tot i així, encara no es detalla si es tracta d'un accident o bé d'un atropellament massiu intencionat. Més notícies amb la Montse Mir.
1: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 90.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. Tot plegat, després d'un dissabte molt complicat, els que treballen en les feines d'extinció. Naval Carnero, Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis a l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: És una noche que no va ser senzilla, com un trabajo complejo, però lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aèris.
0: Gràcies, Alba. Dissabte també molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat aquesta emissora que se sospita que l'incendi podria estar intencionat.
4: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa dos anys. Sentim Zelensky.
5: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny a la regió russa de Voronezh s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
1: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en els últims 7 mesos. Tot i això, mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols, 12, 5 dels quals nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhia, en una zona controlada per Rússia.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival d'Arts en un concert en què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Anem fins allà a Barcelona, Marc Ruf.
6: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb tres hits, i això que tan bullia els seus seguidors. Per sort de Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom, però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que estan sentessin a ple pulmó sota la pluja. Des de l'Aid, The Devil's Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recint dels entrepans de carn. Una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus desagnant-se durant la cançó The Bullfight of Dice en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: En esport, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França en un nou final a Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer, aquest diumenge etapa final amb arribada als Camps Elisis de París.
1: El motor Toni Bau guanya la primera prova, el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial. El pilot de Pierre amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts.
7: Fins aquí les notícies.
8: Els hàbits saludables forma part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
9: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
10: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
11: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure, el podcast de Míriam Victòria. A la web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
8: Tast Vertical a Catalunya Ràdio. Amb Empar Moliner.

0: companys. Pel programa d'avui proposo una música molt especial. És el primer disc en solitari de Paul McCartney després de deixar els Beatles. Quan vas a Can Estruc, allà a Esparreguera, tens la sensació que és com una illa enmig d'un lloc on no hi ha vi. I això m'ho fa pensar en el que va fer McCartney quan va deixar els Beatles, que és aïllar-se i tancar-se ell sol a un estudi a casa i gravar tots els instruments de cançons que tenia al cap. Pràcticament es va inventar això de la música casolana que ara també molta gent ha posat de moda i que als anys finals dels 90 era això que es deia low-fi. I bé, una altra cosa més, a apuntar-se a la llista d'aportacions de Paul McCartney.
1: Home, el Sisko Martí, que és el nostre convidat d'avui, que el volem convidar sempre, el Sisko de Can Estruc, devia ser el McCartney dels Beatles.
2: Absolutament.
3: Ja m'agradaria.
1: Envoltat de... Sí? Tu ets més de McCartney que de Lennon?
3: Sí. És més guerrillero.
1: Sí.
3: Mentre sí.
1: Sí. Passa que la millor música dels Beatles per mi és quan és McCartney i Lennon, eh?
3: No sé, però ja ve, eh? Un bon acompanyant.
1: Tu algun Lennon tens per allà, també, eh?
3: Sí, més bon.
1: Sí, és que... Ahir, t'estava explicant abans d'entrar als estudis, vaig gaudir d'un equilibrista 2016, el negre. Avui, molt bo, boníssim, estava boníssim, boníssim. A més a més, el vaig gaudir amb companyeres, com ha de ser, i quan el vaig posar no vaig dir res. Saps de ser de tu, no dic res, a veure què passa, i ostres, va triomfar. I avui ens portes... què?
3: Avui és de la equilibrista, bueno, l'equilibrista Chanel.
1: Sol, tenim sort, no?
2: Tenim molta sort.
3: El rei de la casa.
1: El rei de la casa, sí, és veritat. Va, serveix, que ens agrada molt sentir aquest soroll. Que jo sostinc que el soroll del vi que hi ha de la copa no és el mateix que el de l'any. Aquesta és per la Sole. I ara, no el paper, hauríem de saber el cop. I ara tenim les tres copes de l'equilibrista blanc, 2021, Chiarelli. Vinga, sisplau, abans que res, per explicar-li. Salut.
2: Salut.
1: El rei de la casa, veus tu?
3: Sí, la pareixina. El rei de... el vi blanc per excel·lència, la veritat blanca per excel·lència de Catalunya, crec que és la Chiarelli.
1: Estic d'acord, sempre ho diem, no? És la vedet.
2: La vedet.
1: És la vedet. Sempre ho ha sigut, és inqüestionable. El Chiarelli, aquí i a tot arreu, és extraordinari.
3: És una varietat molt sèria, encara amarga, encara estringent, però que, per exemple, es treballa molt amb la fusta, quan s'envelleix es torna molt elegant, molt elegant, es transforma en un gran vi dels millors vins que hi podré el subvolucar.
1: Tenim amb nosaltres aquí davant l'ampolla, tots la coneixeu, aquesta ampolla és l'equilibrista, i hi ha aquest personatge en equilibri en una bicicleta d'aquestes de circ. L'etiqueta és una gran declaració d'intencions, va amb la bicicleta aquesta d'una sola roda per damunt de la maroma, i a sota el que seria la xarxa, que no és xarxa, és... com un camp de fruites.
3: Una mica, com que pot volem definir molt bé, no? El màxim equilibri possible, sempre al fil de límit, sobre un conjunt de notes de fruita molt variada.
1: I aquesta és la història de l'equilibrista, que està sota el paraigües de la Veo Catalunya, a Can Estruc, a Montserrat.
3: De Montserrat.
1: De Montserrat.
3: Centre molt àrgic de Catalunya.
1: Centre del món.
3: Centre del món, i més aquests dies.
1: Aquests dies, perquè Montserrat rep visites il·lustres, un de parlar.
3: Un senyor molt important dins el món. I que molt bé, que estem molt contents. Aquesta nostra és casa meva, la casa del 1500 i pico. I pico perquè hi ha documents del 1545 dient que ja existeix. O sigui, no sé de quan és. El 1545 ja era. I a més tenim documents traduïts pels frares de Montserrat. Documents, i tot, i tinc la producció, i ho tinc tot. I és els doncs, que donen fe precisament de la posició, del posicionament d'aquesta finca i llavors. Podria dir que sempre parlat de la família, però la veritat no tinc idea, perquè les famílies... home, que Can Estruc és casa dels Estruc, el meu avi es deia Cisco Martí Estruc, que va rebre d'un Estruc, sí. Bé, no, és on vaig néixer, on vinc, i segurament que allà on retiraré, o retirar-me no, perquè no em pugui retirar, però possiblement fins al final estaré allà.
1: Tu no et pots retirar per una qüestió. Si tu et retires, encara les regnes del negoci, la teva estimada per nosaltres mare. Llavors, no, exacte, aquí anem al revés, aquí anem per la mare.
3: No, estàs supervalenta, superbé, 92 anys. Quan parla tinc l'oportunitat de conèixer-la fa uns dies i... Mare meva, ho tenim per dies.
2: Que energia per estar sí.
1: La vam conèixer perquè hem estat gravant un programa gràcies a l'Incavi que intenta que conegueu i coneguem i estiguem les deos catalanes. I la deo Catalunya va comptar per força en Cisco Martí perquè va ser el primer celler a la deu Catalunya. Això és històric.
3: Va ser primer, jo no... Per situació, per posicionament geogràfic, no podia... No estava encabit, encara ara no estic en cap de més d'origen, i la deu Catalunya va ser la que em va salvar o va néixer, i va ser el primer, vaig estar agafant cul per apuntar-me.
1: Una cosa que sempre ens agrada explicar-la i sempre dubto de si la serem explicar bé, sobre aquesta idea.
2: La idea era que hi haguessin cellers que quedaven esclaus de Déu. Jo crec que el Cisco apuntava una cosa que ajuda a explicar-ho, no? Quan parlava d'aquests orígens de casa vostra, no? D'aquest 1545, clar, en general, quan s'explica quin és el territori vitivinícola català, no? que cobreixen les denominacions d'origen, es parla d'aquell territori on tradicionalment s'ha estat elaborat dins de Cantant. I és innegable que aquest estruc es fa des de fa molts segles. No? I bueno, possiblement doncs per un descut en aquell moment, en el moment de la formació d'altres denominacions d'origen, o poder, per tant, des del municipi no es va fer la petició potser quan tocava, què sé jo, no? Ho estem parlant de molts anys enrere, però que Esparreguera que va quedar fora de la creació d'altres denominacions d'origen, no? D'àmbit més local. I en la creació de la Lleu Catalunya, precisament, una de les coses que també s'intenta posar remei és a aquests territoris que tenen una llarga tradició vitivinícola, no quedés en esclosos d'aquesta figura que empara, que dona garanties al consumidor, que no és una denominació d'origen, no?
1: Clar, per anar a l'estranger, per vendre tot arreu, necessiteu, suposo, els cellers, la D.O. La D.O. que t'explica la traçabilitat.
3: Està bé perquè ens ha situat al món.
1: La paraula Catalunya, eh? La paraula Catalunya.
3: És Catalunya, és Barcelona, és Montserrat, són tres noms propis que tenen molta força en el nom.
2: Tres marques, no?
3: Són tres marques de nom. Molt bon nom. I bueno, ja està, és el mateix. Orgullós de ser el number one, de ser el primer, de ser... ja no sé. No sé si el Paul McCartney vols veure, però...
1: McCartney.
3: Sempre he estat molt a gust i molt bé, i sempre ajudant amb tot el que he pogut perquè ells també ho fan per mi.
1: Ells que són la veu Catalunya.
3: La veu Catalunya.
1: Perquè, esclar, si tu vas a Can Estruc, veus les vinyes, les vostres vinyes, i veus una franja i allò ja es veu Penedès.
3: Sí, sí. Lindo, la veu Penedès, lindo, la veu Cava, el meu jardí és el meu jardí i aquí només pertany a la veu Catalunya.
1: Perquè és veritat que el teu jardí està molt ben cuidat, és molt bonic. És molt bonic veure casa teva.
3: Gràcies, és el meu jardí.
2: Sí, bé, quan hem visitat Can Estruc, aquesta qüestió de l'equilibri, de la recerca de l'equilibri, ja queda clar des de la mateixa endreça, diguéssim, del territori, no? I el ballar, fins i tot per les formes geomètriques, diria, per l'ordre.
1: Aquí la Sole ha tirat guant i l'has de recollir.
3: El de la geometria. Què te penses amb la geometria?
2: Home, aquí no hi ha una línia torta, no hi ha res que surti dels marges.
1: Tu et pertorbes. Si un pal ha caigut un centímetre. Un centímetre.
3: Jo sóc el... Uau, tothom té les seves manies aquesta vida. O les seves bones manies o les manies bones.
1: Aquestes bones.
3: Molt d'ordre, de neteja, de pulcritud, de... que posés la pompa de les vinyes, que les vinyes no els hi falti de res, que tot, els camins, que tot estigui amb un perfecte ordre i aquell ordre. Perquè realment, mira, precisament, aquesta vinya, aquest raïm és una vinya determinada i és l'única vinya que de moment aquest any li ha caigut pedra. És l'única, de totes les...
1: Perquè és molt local, la qüestió de la pedra.
3: Sí, són franges. Passant que tenen unes vies directes, per exemple, la muntanya de Montserrat canalitza molt les tormentes, no estem massa de pega, ni de glaçades, ni de ferregades, ni res, però fa un mes va fer una esquillada, una vinya aquesta de Cremesta, que tenia que té 70 anys, doncs va rebre.
2: I bueno, va rebre molt.
3: Crec que es podrà recuperar, bastant, però ja no serà ni com les altres ni com ho havia de ser. Però bueno, estem al camp, i el camp és el camp. No passa res, i si passa, no aguantes, ja està.

0: deies mentre sonava la música, sisplau? Què em deies?
1: Home, home. Jo que aquí escoltant musiqueta ja m'hi quedaria. Aquí s'està bé, fresquet, una copeta de vell, bona música i bona companyia. Què més vols?
0: Va, això és el que vull dir. Ara has de treballar. Explica'ns aquest vi. Explica'ns el bé, aquest vi. Aquest equilibrista 2021. Que és meravellós, eh? És
1: un vi que s'ha estat fet d'una sola vinya de Xereu, de la vinya potser més antiga que treballem, una vinya de 70 anys, que deia que precisament ha passat la pedra, no sé com serà la vinya 26. Aquesta està perfecta. Això es rema... Jo soc partidari de fer la rema bastant tard, m'agrada que el veïm sigui madur, perquè no hi ha moltes ocasions, la maduresa no es pot aconseguir d'una altra manera, un tomàquet nou, un plat nou, una pera madura, d'aquí veu la fruita robada, però una cosa robada amb un arbre, una arbre, aquesta és l'antiga no, però una fruita robada amb un arbre la tens madura, així que escolta. Clar, això que escolta. Molt bé, la fruita madura, home, té un darrer, una continuïtat, una manera de fer molt diferent. Jo soc molt partidari de collir madur. La xarau madura, posada en aquest cas, érem uns dipòsits de 2.500 litres, amb uns futres de fusta rodons de 2.500 litres. Això era l'any 21, per dir, que estava
2: sí, 21,
1: doncs eren uns comprats l'any 2014, o sigui que portaven 7 vins, molt bé, encara hi són. I allà es posen allà, amb les seves mares fines, es queden allà, no s'hi fa batonats, no s'hi fa res, es queden allà tranquil·lament, i el vi va agafant aquell greix que té de ser sol allà tranquil·lament. Això per mi, la xarel·la té això, aquesta capacitat d'embarament, d'enveniment que amb fusta li dona, la rodoneix, d'alguna manera, no? La rodoneix. I li dona un final molt golós, molt amable. Pensava que la xarel·la se'n fan els grans caves més que molts incorporadors i corpirats. Tot el que és el més... els que envelleixen, eh? Si volen envellir,
0: xarel·la.
1: Per què? Perquè és la veritat que millor envelleix.
0: De les blanques d'idees, que és la que li deuen venir.
1: Sí. Això. Sense exagerar res, no? Altres varietats, com la gramatxa blanca, doncs, per fer el mateix, quasi me puges dos creus més. Per aconseguir el mateix, ja, la gramatxa blanca amb la mare, se'n va 15 graus tranquil·lament. Aquí ens quedem amb 13 i mig. És diferent. I amb les altres, amb el macarreu, amb la... una pedallada és molt difícil arribar a aquestes negociacions.
0: Però la macareu diries que envelleix bé?
1: La macareu és una varietat que és la primera que es cull d'aquí a Barcelona, que té la pell molt fina, i qui ho deia per allò més que aquesta la pell molt fina. La broma, que té la pell fina, i el contrari de la cara dura, perquè la cara dura té molt xereu. La macareu té la pell fina, llavors, poca broma, necessita que tot li vagi molt en línia, molt d'acord, i que la maduració... perquè et dona una setmana per poder-ho tenir. I aquí et diu, ves que vinc. Si no vols madurar, dius, ves que vinc. I en una setmana passa del moment òptim a fer-se molt bé. Llavors depèn molt de l'any, de la temperatura, de la collita, si no plou gaire, si plou molt, depèn molt. I és la que realment sí que et dona potser més acidesa, i et dona més aromes i fruita, tot un món més primari i tan acabat, doncs, és diferent, no? Les xarel·les, l'any que no les ha, i la que et dona, la força que és el final.
0: Si ara tu diguéssim, quin nas hi ha aquí dins? Què t'hi trobes aquí dins? Si és un... ara diré una cosa.
1: Doncs el mateix que això, eh?
0: Perquè estan gravant aquest programa que esteu sentint en un altre moment, però que estan gravant el dilluns, que sempre gravem en dilluns, perquè els del dit o del dit. Què hi ha aquí dins?
1: Jo aniria cap a una part molt... molt de planja, molt orangina. Mm. Molt orangina, molt, molt... Molt... molt de pell. Més, més... Què és el que dius, carai? Aquella xel d'això, doncs té aquesta... una frescor... una frescor, però una frescor valenta, una frescor... no és fina, però és... no, és de geroni, de fruita d'aquesta vermella, de... Jo trobo això, avui, per el matí, 5 dies de seguit.
0: Jo trobo que aquest vi, que com tots els teus, els aromes estan netíssims i separadíssims, i això m'encanta, de dir, no estan empastats, o sigui, trobes com unes línies aromàtiques i a la boca igual. Molt, cada un molt diferent i harmonitzats per un pastat.
1: I això, penso que això realment és difícil, perquè quan hi ha aquest vi ja porta 5 anys, no, 5 o 4 anys embotellat, sí. I bé, ja hauria d'estar tot més barrejat, i al contrari, l'aixereu té aquesta versatilitat de que s'obre i per una banda tens el cos, tot el cos, tota aquesta altura, tot aquest aní, i per l'altra banda pots trobar aquests aromes valents, grans,
0: valents,
1: cabossos, i el que sí que menys sé, possiblement, és l'acidesa aquella que no està de moda, no? Perquè això és un poc pels altres, pels de més amunt, no? Perquè el canvi climàtic existeix. I cada vegada, no, clar, és una realitat, és que treurem el camp i existeix. Cada vegada ens costa més trobar que la punta més àcida, no? I anem pujant, anem tirant amunt. Bueno, ja està, ja, però nosaltres, no? Nosaltres hem de treballar el camp d'una manera determinada per poder aconseguir que això no passi. I amb això estem.
0: Per mi no li falta cinesa.
2: I jo anava a dir, em sembla que té molt caràcter, és a dir, que té molt llum, però té frescor.
0: Sí.
2: Jo li trobo que té frescor.
0: Sí.
1: Sí. Perfecte.
2: És un llibre meu com el Cisco. De...
0: valent. I valent. A veure, no hem denegat el Cisco, perquè ens cau molt bé.
2: No, és que ja s'ha dit.
0: Ens cau bé, ens agrada parlar amb ell. Qui tingués la sort d'anar dinant amb ell, s'ho passa bé, perquè li agrada. Gaudeix de la vida, no?
1: Disfruto la meva feina, molt, molt, i intento que els del meu voltant també ho disfrutin, perquè et fan bona companyia.
0: És molt de manera.
2: No es pot demanar més.
0: La Déu Catalunya sempre intenta que... fa moltes accions encaminades a popularitzar el vi de qualitat, a que els joves hi arribin. Tu diries, Sole, que l'equilibrista pogués ser un vi que els joves podrien entendre...
2: Bé, crec que per començar l'equilibrista té una cosa que és molt important i a la que no es havia de treure pes, que és que té una meravellosa carta de presentació.
0: Sí.
2: I quan algú comença i ha de prendre una decisió entre moltes possibles decisions i s'enfronta una carta, s'enfronta un prestatge plena de referències, possiblement moltes d'elles molt bones i que encaixen en els seus gustos, crec que tenim una bona carta de presentació i que la teva presentació digui molt de qui ets i què proposes, que trobaràs dins de l'ampolla, és important, i la periodista ho fa. Però, a més, crec que fa una altra cosa, que és que fidelitza, és a dir, triar una periodista o un idòia, o qualsevol dels vins de
0: la sí, idòia, ens agrada molt.
2: És saber que no fallà, que serà un vi sempre.
0: Això és veritat.
2: Sí, i per tant crec que aquesta garantia també ajuda a que el consumidor, la consumidora, li costa potser tenir una decisió perquè doncs, està començant, comença a tastar, sap que aquí té un valor a saber, no?
0: És que quan parlem d'elegància, ho diem molt això de l'elegància, no? Però que és, quan és veritat, no? Que quan un vi és elegant, sí, quedaràs bé si l'obres, jo hi vaig quedar molt bé.
1: No, va. Com ha de ser? Amb el distingit i seguim.
0: Molt bé. Ah, molt bé. Mira, m'ho quedo. Sí. Elegant, però també distingit, perquè podria ser elegant i no distingit.
1: Distingit?
0: Sèrio, que m'ho apuntaré així, eh? Amb accent a la E, cobert, sèrio.
1: Això no hi ha moltes coses, han de ser així, no?
0: Sí.
2: Doncs un repte més fàcil.
0: Sí, moltes coses han de ser així. Sí, sí, sí. Sí.
1: No, no, que sí.
0: Et trobes en el món amb vins elegants, no elegants, no distingits, i gens serios?
1: No, en el món trobo coses boníssimes, boníssimes, però també moltes desequilibrades. I és que, el difícil a cada zona, s'ha buscat l'equilibri. Cada zona. Doncs el món, doncs el dia és normal, perquè el factor de llenada, el factor de collita, el factor de si comences o no comences, l'experiència, perquè voltes molt serès del món, que tens la possibilitat de voler molt serès del món, et trobes amb moltes coses. Bé, doncs així, eh? I això és normalment, el desequilibri és el principi de l'equilibri.
0: Tu has dit ara, ja cada un ha de fer les seves coses. És veritat, és a dir, i tu coneixes molt bé la teva zona i què pots fer en aquesta zona. Tens la sensació que hi ha gent que no és així, que no coneix el que vol fer en la seva zona?
1: Sí, perquè és normal, perquè és gent jove, gent que comença, gent que arrenca, gent que vol innovar, que vol fer coses diferents. I com sempre hi dic, a més a més, et dic, només amb el nostre humor només tenim X possibilitats de fer més, no? Podem fer vins 40 vegades. Només tenim 40 problemes, o 50, o ja em porto 60, no sé quant em porto, no? Però tens aquestes possibilitats, no? Llavors, tu aquest any, si l'endevines, premi, i si no l'endevines, passes tot l'any rumiant com ho faràs l'any que ve per endevinar-la. I l'any que ve vas intentant endevinar amb totes les variables que hi ha en sort, perquè hi ha la temperatura, la calor, tot, si plou, no plou, no sé, temps, cal, qual, canvia. Et canvien totes les variables, tu amb la teva, quan ets jove, sobretot quan ets jove, perquè és la meva època curiosa, nerviosa, jo no sé, jo m'he provat aquestes coses, jo m'he feia ni pa, això que veus de sempre és molt avorrit. Jo vull fer una cosa millor, que vull sorprendre, doncs és quan realment surten aquests desequilibris que en el futur es van equilibrar.
0: Sempre ha coincidència. És veritat, perquè tu, sense voler, ens dius coses que ens agraden, ens dius coses, no sentències, però sí coses que estan molt bé. Jo crec que l'equilibri tu el busques sempre, el desequilibri et pertorba, però buscant l'equilibri estàs sempre navegant o dansant per la corda.
1: Sí, però si no vas al límit, tampoc sorprens. Has d'anar sobre la corda, com es deia, això, la corda que has fet?
0: No, jo he dit la maroma, però la maroma jo crec que és rígida.
1: Doncs bé, sobre aquesta...
0: És la maroma, és la maroma.
1: Sobre aquesta maroma, si no vas sobre la maroma, mai arribaràs a triomfar o a descobrir o a anar sobre la maroma. Si vas sobre terra ferma, costa més.
0: Molt bé.
1: La seguretat no et dona grans resultats.

0: tenim, com sempre, a Catalunya Ràdio, venen moltes vegades visites, que, gent que està passejant, veient la ràdio. I ara ens diuen adéu, ens fan petons i ens diuen adéu, però que Albert, que n'entri alguna d'aquestes persones, que li deixarem que està a l'equilibrista. Va, aviam si ho aconseguim. Tothom que ve aquí, a vegades venen escoles i això no podria ser, però de vegades entren persones que estan veient la ràdio, està molt bé. Doncs ara potser l'Albert ens portarà una persona que tasti aquest dit, a què val, sisplau. Això la Sol ho sap.
1: La Sol
2: ho sap. Al voltant d'uns 19, 20 o de tu.
0: Quan no sabem una cosa, l'enciclopèdia Sol, la Sol ho sap.
2: Mira els preus.
0: No, la Sol ho sap. La Sol ho sap.
3: Hem de dir que feu, no feu...
0: Està molt bé de preu. Està molt bé de preu.
2: És un plaer molt accessible.
0: En què te'l prendries, Sol?
2: Ostres, jo, la veritat,
0: Sé què diràs.
2: Bueno, sé
0: què diràs, copa sola.
2: Sí.
0: Oh, jo també.
2: Sí, perquè quan no ha dit els sis que estem aquí prenent tres copes mentre xerrem tranquil·lament, és que és ideal.
0: És que t'acabo de preguntar i pensant, m'hi acabes de preguntar una cosa que la resposta la tindries. Sí, senyora, copa sola.
2: A copa sola, sí.
0: Copa sola, veient com passa l'estona. Ja està.
1: No se'ns aquí vol venir?
0: En què?
1: En vosaltres.
0: Ho estàs fent. A Can Estruc es pot venir a visitar o costa molt això?
1: Costa una mica.
0: Costa una mica.
1: Només per professionals, amics i familiars.
0: Molt bé, així m'agrada. Doncs professionals, amics i familiars. I ara l'Albert ens porta alguna persona aquí dels que estaven passejant. Veniu, entreu. Entreu cap aquí. Va. Vine cap aquí. Seu aquí. Seu, no pateixis, no patiu. Seieu. Com et dius? Isabel. Seieu els demés. Seieu els demés. D'on venim?
4: D'aquí, Barcelona.
0: De Barcelona. Esteu visitant la ràdio.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Durant tot l'any unes visites culturals per Barcelona i aquesta setmana és per anar a visitar la ràdio.
0: Doncs, com que ens ha fet molta il·lusió que estiguéssiu visitant la ràdio i ens agrada molt, us presentem el Cisco Martí, que és l'elaborador d'aquest vi que tenim a la copa i que ara et deixarem tastar. És l'equilibrista. Té, aquesta copa és per tu. És un xarel·lo del 2021. T'agrada el vi?
4: Sí.
0: T'agrada el vi. Doncs aviam què ens en dius. Està tastant en aquests moments.
2: Aquest programa té coses màgiques.
0: Sí,
2: ens ha gastat directament unes oients i resulta que a més hem agafat una que li agrada bé, que és meravellós.
0: T'agrada?
4: Sí.
0: Vol dir que tens bon gust. Tens davant teu un xarel·lo de la veu Catalunya, fet per aquest home d'aquí, 2021, que aquella collita com va ser? Sisplau.
1: És un xarel·lo que és per la guerra, que és sota la muntanya de Montserrat, que la punta del 21... que si m'ho veia... 23, 22, 21...
0: 21? Jo sabia que va ser post-Covid i ara m'hi ho diu.
1: 21 va ser l'última de pluja abans de la sequera. I ara va ser un any que va costar molt arribar a la brema amb reïssa, perquè va ploure molt, se'ns va apoderar de les vinyes i tal, però bé, tampoc no ens podem queixar, que era prou bé.
2: Jo ho crec, sí.
1: És una meravella, no?
2: Molt bé.
0: T'agrada?
2: Sí.
0: Les teves companyes i amigues, què tal? Com et dius tu?
5: Dolors.
0: I espera't un moment, l'altra que s'ha assegut amb tu. Agafa't el micròfon. Com te dius?
5: Jo em dic Pepa.
0: Pepa, us agrada el vi a vosaltres? Voleu tastar de la copa de la vostra amiga?
5: Sí.
0: Doncs va, vinga, va, aviam què ens en dius. Està ensumant i ara tastarà aquest vi amb aquest xarel i amb aquest color extraordinari. Què ens dius?
5: Doncs he trobat un punt dolcet, molt agradable, i m'agrada molt la part, no sé què està a baix, quan la trobava...
0: Està just a baix. Heu estat, doncs, amb el... No, heu tingut una sort, esteu amb el Cisco Martí. Si ara el Cisco Martí us convidés a dinar, que tindríeu això, seria una cosa, però no ho farem perquè ens volem nosaltres.
5: Ai,
0: és divertit que... Bé, a veure, sí, tu pots triar, eh? Tu pots triar. És divertit perquè nosaltres parlem, que sí, parlem de vi, fem servir un llenguatge que intentem que sempre sigui molt planer, però sempre és bonic escoltar quan algú diu que una cosa li agrada i tu diu amb les seves paraules, no?
1: I més a més, en plan sorpresa com fas tu.
0: Sí.
1: Cuidado, eh? No, tal com te la jugues, eh?
2: Sí, i quan expliqueu que la visita a Catalunya Ràdio que es pot dir, també potser no es creuran.
0: Jo crec que
1: no. Potser no saben tenir la cua aquí.
0: És que tot el que portem al pas vertical de Catalunya Ràdio són diversos. Això, no ens hi posaríem, si no. No?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies, ja us deixem marxar. Moltes gràcies per venir i per tastar aquest dia que ens escolteu.

La DEO Catalunya intenta moltes vegades acostar el vi al consumidor. I això és una

0: crec que està aquest esperit obert, dinàmic, també d'estar pendent, no?, de tots aquests possibles canvis, i també crec que amb una visió àmplia, en el sentit d'intentar també seduir, convèncer, enamorar una mica, també el consumidor, que potser no ho és tan habitual i que també necessita que algú pues, li doni carinyo i li doni amor, no? I crec que Francisco d'això també ens anava.
1: No. Jo tinc contacte a través de la biblioteca, a l'empresa meva...
2: Tu ets soci del Quim Vila.
1: Tu ets soci del Quim
2: Vila. O el Quim Vila és el teu soci.
1: Bé. També surt tanta molta. El Macarra és el meu. La diputada, amb totes les veus, o amb moltes veus, tant d'aquí com del món, no? De moment, l'única veu que m'ha demostrat que funciona un pèl diferent de les altres, que les dones no són tipus professionals, tècniques, però molt apretades, molt estretes, la veu de Glòria costa pel teatre, per les festes, per acostar-se a la gent, ajuda a totes les entitats d'aquest caire i fa que nosaltres ajudem també en aquestes entitats. No té cap, no està en el món dels sommeliers i dels consellers i dels restaurants, ja és molt normal per nosaltres. Això ja està bé, que a més ens permeti la veu, ja, que està oberta molt aquest trànsit amb no sé, jo,
0: de consumidor final, de públic final, de festiu, també.
2: Sí, per exemple, el teatre, això és molt important, és a dir, el foyer d'alguns teatres que tenen, els teatres que tenen bar,
0: que són la immensa majoria, són espais on el dia havia desaparegut,
2: clar, i és molt bonic anar a comentar l'obra, o quedar abans, per parlar, per llegir el programa, amb una copa de vi. I allò que fèiem abans del cinefòrum, anem a prendre una copa de vi i anem a parlar de la pel·lícula que hem vist. A mi això m'encanta.
1: Això s'està fent.
0: Aquí està fent, correcte, sí.
2: En quins teatres ho estan fent?
0: La veritat és que a
2: Catalunya, em sembla,
0: en un focus hi ha una col·laboració de fa molt d'anys, una col·laboració que definiria com molt feliç per les dues parts, molt enteniment. Però bé, s'han fet coses al Teatre Nacional, al Teatre Lliure, també en teatres de petit format, els grups més petits.
2: Quan tu veus els...
1: A la Festa Major de Gràcia...
0: Sí, i festivals de música, de cinema...
2: Festa Major de Gràcia. Una altra de les qüestions. Festa Major de Gràcia, els joves van amb un got de plàstic i un mojito, no sabíem com, o cervesa directament de la llauna. Que hi hagi vi en una festa major és molt important.
0: Sí, actualment s'està programant els festes que es faran també aquest any, no? Vull dir que
2: els han pensat amb la gent que va a la festa de Major de Gràcia.
0: No? I que existeixi també tant d'aquesta alternativa i... I crec que també, a vegades, és interessant, el vi pot ser una cosa molt sofisticada, però també pot no ser-ho, i pot ser també un vehicle per catalitzar alguns moments de gaudi, de posició, de conversa. Ara parlàvem doncs, de quan surts al teatre i comentes l'obra amb el teu acompanyant, però per què no, quan arribes una hora abans del concert, perquè vols venir amb temps, i has d'esperar, bueno, doncs, prens alguna cosa amb el teu acompanyant, i fas una copeta,
2: sí, les xerres. Som una copeta, només dos petetes, i anem al concert.
0: I la conversa, que és molt millor.
2: Ai, sí, i mires la playlist, ara que hi haurà...
0: I són aquests espais que potser en els darrers anys havien perdut una mica, no? I home, seria molt ambiciós voler-los recuperar tots, falten recursos avui per poder-ho fer, però bueno, sí que és aquesta dinàmica i en el fons, doncs per mi que és una expressió cultural, acompanyi altres iniciatives, altres activitats culturals, és una cosa natural, orgànica, que té tota la seva lògica, no?
2: Doncs sí. I aquesta és la qüestió, no?, que arribar també a gent jove.
1: Ara t'imagina, sí, per exemple, un dels millors espectacles de flamenco a Barcelona està al Palau de la Música. Si abans d'entrar al flamenco,
2: totalment d'acord.
1: Una copeta de vi, perdona.
2: Totalment d'acord.
1: Flamenco, si no hi ha una copeta de vas, no s'entén.
2: Totalment.
1: També soc soci del Barça, de sempre. Per què no hi vaig? Perquè no puc fer una copeta de vi, ja ve, no vas. En canvi, a casa ho faig. A casa faig

0: ¿eh? Sin final de los jugos.
1: Ya está.
0: Camorra, ¿no? No, mío. ¿Eh? ¿Eso es que...? No sé, ¿eh? Soy yo, ¿eh?
1: No. No,
0: sí, bueno, no.
1: Tota la raó. És a dir, el Barça...
0: Com és que... Hem de parlar-hi, eh?
2: Sí, bueno, de fet hi ha aquesta prohibició de qualsevol producte que té contingut alcohòlic, no? En recintes esportius. Però jo que també soc sòcia del Barça, no m'apuntaria a aquesta iniciativa, si és com hem de començar. Una iniciativa, per favor.
0: Una cosa, ell que ha dit, una copeta i si estic nerviós dos.
2: Sí.
0: O sigui, estem parlant, això és wine in moderation.
3: Escolti.
0: És a dir, que ja s'entén que ningú vol en un esdeveniment esportiu que hi hagi alcoholisme, però estem parlant d'una cosa que és diferent, som mediterranis.
2: És que la cultura del vi crec que és intrínsecament parla de moderació, perquè no gaudiràs del vi sinó que el prens amb moderació, no? I pocs sectors ja, a més, tenen aquesta autorregulació perquè així sigui i així continuï.
0: Per gaudir ha de ser moderació, si no, malament.
2: És això.
0: Clar. Doncs és veritat, i el Palau de la Música passa el mateix, que...
3: Oh,
0: hem de parlar també amb el Palau de la Música, eh?
3: Bueno, però avui és un... no sé, eh? Jo pensava que l'espectacle vaig a veure... Jo soc molt... Jo soc molt fan, jo soc molt català i molt fan del flamenco.
0: Molt bé.
3: Em vaig a veure el Figaro, em vaig a veure...
0: T'agrada molt, eh?
3: Molt, m'agrada molt, m'agrada per aquestes festes, o bé, per aquestes coses... Em sec
0: no l'entén igual.
2: És
0: una raó.
2: I és passió, eh?
3: Passió.
2: En aquesta recerca de l'equilibri que tu fas també hi ha passió.
3: Bueno, perquè jo som apassionat, dir-li com vulguis, però per que ens agrada això, perquè penso que és així.
2: Sí, és intens, apassionat.
0: Tu no et pots avorrir a la vida, no t'has de poder avorrir.
3: Però a més, m'avorreixo molt ràpid i com que m'avorreixo molt ràpid, no paro, m'avorro.
0: Entenc aquesta manera de fer. És molt productiva aquesta manera de fer. Per no avorrir-te, que no el que sigui.
3: Siguem actius o, sobretot, sense perdre el temps.
0: Tu deus conèixer molts elaboradors del món.
3: Molts.
0: Deus conèixer els més rellevants. Esclar, sí, han vingut a casa teva i han menjat...
3: A casa seva,
0: a casa seva.
3: O han d'apat junts, o de tasco junts, o el que faci pel braç, sí, segur.
0: Quan tu convides a casa teva diners o elaboradors de vi que ho tenen tot a la mà, què els hi dones? Per menjar, per beure, què fas?
3: El producte nostre, el producte de la gent de casa, el producte català, si pot ser producte acabat de comir.
0: I aquesta és la gran diferència.
3: Bé, és el que tens. Jo penso que quan vaig a Sicília, quan vaig a... no sé, al nord de França, com aquest cap de setmana quan vaig a dir, però espero que em doni el que hi ha allà. Bé, jo els hi dono, o no ho sé. Ara, quan ara que és aquesta època, els tomàquets bons, ara ja no tenen els cançotes, ni els pàrrecs, això ha sigut fins ara, una ceba d'aquí, una bruixeta, una miqueta... Coses precioses, bones, que no tenen cap complicació, perquè són coses de casa, els diuen pan i tomàquet, que s'aguanten, se'ls agrada com si no, pan i tomàquet, ben i sucadet, i ben bé, perquè no ho pot dir-ho bo, que no ho pot dir-ho bo bé, no sé, com sigui, de jamur, o de... com sigui, no? Doncs hi ha coses bones, ja està, ja passa res, i tot perfecte, i així se les superen amics. Perquè, per la boca entre els amics.
0: Sí, es dona amor per la boca, no? Es dona amor,
3: sí,
0: en general.
3: Sí, sí, en general, sí.
2: A les cases tota la vida ha estat així, que les
3: patines
2: era el que feien, no?
3: Sí, les cases pairals, com a meva, sempre ha sigut així, que a meva sempre ha sigut molt. No m'ha estat molt gran, de venir a colla, i m'ha agradat, i m'ha mantenit-ho, i cultivar-ho, i m'ha costat una mica, però al final ho he aconseguit tenir una taula gran, amb cabuda, per qui ho vull dir, per qui ho vull dir.
0: Cuines?
3: Gens.
0: Però t'agrada menjar?
3: M'agrada menjar. No menjo gaire, però m'agrada menjar.
0: T'agrada... bé, ara parlaves de la ceba. Una bona ceba és un luxe.
3: La ceba és un luxe, un bon oli és un luxe, no?
0: Sí.
3: Aquell tomàquet madur, aquell... saps? Però això, no? Què que empieza de cuando tenía. M'agrada aquestes coses, no?
4: Sí, sí.
3: I a més, aquestes, el producte del vino, no tenen.
2: El maridatge sospito que també. Nosaltres abans dèiem que el maridatge era copa, a copa sola, de xarel·lo, però tinc que hi maridelles.
3: El xarel·lo?
0: Aquest, sí.
3: El Barça.
0: El Barça. Però, i què menges quan vas al Barça, a casa?
3: Ametlles. Ametlles torrades o ametlles torrades?
0: Oh, m'encanta. Deu ser les bones del món.
3: Ametlles, les compro totes quan vaig per a la Barça de Falset, Lionet, que era un gran moment fran, allà hi ha les millors avellanes del món.
0: I cap allà cada nit,
3: un torret, un tumor...
0: Bueno, coses així, no?
3: Però bé, un equilibrista, un almeja viva.
0: Oh, fantàstic.
3: Almeja viva. M'encanta.
0: Més com un os.
3: Ostres, que passaria...
0: Mira, jo també m'encançó. També t'hi faria, eh?
3: Aquella planeta, no? Tantes cuines per i tot.
0: No,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
3: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si fossin caríssims, ho entendríem molt, perquè són extraordinaris, i del preu, hi paguem poc pels músculs. No diré que són bons.
2: Les petitetes, sí, ara ho tenim per l'objectiu.
0: Estava dient l'estallarina.
3: Una estallarina, uns músculs, i unes com a remet, i unes gambes, jo he dinat. És perfecte.
2: Home, has dinat i estaràs feliç.
3: I una copa d'equilibrista i una copa
0: d'equilibrista. En aquest cas, una
3: copa d'equilibrista.
0: Aquest equilibrista està boníssim, realment, sí, sí. Aquest xarel·lo de 2021 de la veu Catalunya, l'equilibrista.
2: Sí, però sí que és que amb un àpat així de closca fa estiu, eh? És un àpat d'estiu... per vestir-me a la platja, per
3: vestir-me...
0: Ara quan has dit closca, que és una paraula molt catalana, no? Anem a fer closca. És molt bon.
3: Doncs molt fresc i molt millor.
0: Llavors estaves dient, Sole, que veu Catalunya, Festes de Gràcia i també teatre, que em sembla molt interessant.
2: Sí, entre moltes altres coses, com apuntava en Cesc, la veritat és que hi ha una agenda d'activitats enoculturals, en aquest cas.
3: Molt important.
2: És tot l'any, però que sí que és veritat que a l'estiu, que hi ha moltes més coses, no? Ara també s'ha presentat la nova temporada d'aterrats en cultura, que és una acció que es fa des de fa molt temps a Barcelona, que serveix per descobrir aterrats, que habitualment no són accessibles al públic, i on es fan actuacions culturals de tot tipus, de música, dansa... És un secret fins pocs dies abans.
0: D'acord.
2: És una iniciativa cultural xula, molt arrelada de Barcelona, l'educat allà hi participa des de fa molts anys, i ara està ben pocs dies que s'ha presentat, no? Doncs també. També hi seran allà els dins de l'educat allà, entre moltes altres coses, és a dir, total, i de fet, fins i tot una mica buscant aquests espais, com apuntava el Cesc, també una mica intentar recuperar aquests espais. Arrenca en breu una campanya també amb un bon número de supermercats i de comerços i superfícies de Catalunya, on les persones que s'emportin ampolles de Catalunya a casa s'emportaran també alguns objectes útils per l'estiu, des de glaçoneres per la platja, aquest tipus de gadgets, d'objectes que no sempre tens a casa, i que et pot facilitar una mica això, poder-te portar quan marxes de càmping, quan te'n vas uns dies a la platja, quan te'n vas uns dies a la piscina...
0: Home, per portar el cotxe no sigui cas, que tinguis una emergència.
2: Clar, se li venen dies d'estiu, de vacances i de compartir temps amb la família i amb els amics, doncs intentem posar-ho fàcil i acompanyar tothom que es pugui.
0: L'estiu és una època en què tothom consumeix més blanc?
3: Sí. Sí. Evidentment sí, però ara s'està consumint més blanc tot l'any. La puja del blanc del banc de criança, del banc aquest amb bota, aquest banc que té uns matius diferents, que no és el banc jovenet, acabat de fer del bot, i ha estat pujant tot l'any. La capacitat que té aquests bancs de criança, com a la guionista, de poder-los compartir en una taula amb molta colla, és molt important. Doncs cada dia aquests blancs estan agafant terrenys sobre els negres, això sí que és veritat. A tot el món, no?
2: Sí, és una tendència.
3: Però bueno, això és cíclic, les coses van canviar...
0: No passa res, perquè quan es consumia més negre ho trobàvem normal i no passava res. És que també anava veient com va el món.
3: No passa res, es feia un moment en què menys pesca, més lleuger, és molt més fàcil, aromàtic, com que bevem menys, també tot té que ser menys agressiu, hem de veure coses molt més fàcils perquè ens entén en un equilibri més equilibrat.
0: La manera de fer l'equilibrista ha canviat en tu, des de quan fas?
3: No, des del primer dia s'ha fet d'aquesta manera.
0: Sí,
3: segueix sent des de quan. El primer dia va ser un vi estrany i l'hem anat fent. Crec que la primera collita de l'equilibrista va ser el 2004.
0: 2004? Et tens el moment? Podria buscar. Un dia una vertical, i un altre dia m'he fet una vertical.
3: Va, que es podria buscar, no sé.
2: Hi ha coses que m'hi hem explicat.
0: Ara m'he de callar. Ho dic perquè m'ha acabat volant això. De manera que, gràcies, Cisco Martí, per venir. No és l'únic, no és l'últim cop. Vine la setmana que hem de parlar amb ell.
3: Home,
0: una altra nòmina.
3: Sí,
0: és el
3: que no m'ho he de dir.
0: Ah, no
3: m'ho
0: he de dir. Director del Tas Vertical.
3: Moltes gràcies.
4: La denominació d'Urgent Catalunya col·labora amb el programa Tas Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la UN. Bona nit, us informa Sara Riera. Un atropellament múltiple al centre de Berlín aquesta nit ha causat com a mínim un mort i 15 ferits durant la festa de l'orgull LGTBI en què participaven milers de persones. Segons informa la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, i han vestit diverses persones. La policia ha explicat que han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre. El conductor ha fugit i s'ha organitzat un ampli dispositiu de seguretat per trobar la persona o les persones que haurien provocat aquest atropellament massiu. Tota la gent que participava en la festa s'ha evacuat de la zona. Fa uns minuts i a través de les xarxes, l'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món. I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Protecció Civil acaba d'emetre un avís per temps violent durant les pròximes dues hores amb pedra i ratxes de vent de fins a 90 km per hora al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. Aquesta matinada, de fet, els ruixats es concentraran sobretot al litoral central i al sud del país i ja aquest diumenge a la tarda es desplaçaran cap a les comarques del nord-est. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises. I a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha obligat a desallotjar diversos municipis. Els bombers hi treballen en un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius. Segons ha explicat aquesta emissora, el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, el foc ha començat a 9:15 del matí de dissabte, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot aquí, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat en diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. La policia, per cert, ja ha identificat una persona. I mentrestant, a França preocupa i molt un gran incendi que s'acosta a Bordeus, ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones de la seva àrea metropolitana. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegin, però, evacuar la ciutat, tot i que adverteix que les coses no estan sent gens fàcils.
2: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: A Ucraïna, el seu president Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa dos anys.
3: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny a la regió russa de Voronezh s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en els últims 7 mesos. Tot això mentre en aquestes últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos entre els dos bàndols, 12, 5 de les quals nens, han perdut la vida en un atac d'Ucraïna contra un càmping de Zaporizhzhia, que és una zona controlada per Rússia. Esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tade Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer. Aquest diumenge etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. Una etapa que retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar en aquests incendis que estan afectant el departament de la Gironda. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que s'ha disputat en Gaisí. El pilot de Pierre amplia, doncs, la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts aquest diumenge, segona prova en carres britàniques. Fins aquí les notícies.
4: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Hola, hola, trapelles. Benvingudes a un programa més a ICAC. Avui ens posem la corona, els talons i l'autoestima fins al sostre per celebrar les autèntiques reines del pop. Les que han marcat generacions senceres només obrint la boca o movent un dit. I és que no parlem només de música, parlem d'actitud, de reinvenció i d'aquella energia que fa que, quan sona un tema seu, et tingui de gust caminar com si tinguessis una passarel·la al davant. Prepareu-vos, que avui venim amb els millors temàtics.

4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3.

el pop? És la veu impressionant? És la imatge? Són les còrios, el discurs, els outfits? Al final, una reina del pop és aquella que pot desaparèixer uns anys i tornar amb un tema i pam, tornar a dominar totes les playlists. El pop potser canvia cada temporada, però elles sempre troben una manera d'estar al centre. I això només ho fan les reines de veritat.

Cloud Flash.

dress quickly.

faceta a una dona lideressa de la indústria musical. Elles van marcar tendència abans que existissin les xarxes socials. Van reinventar el visual, el so i la manera de presentar un disc. Van ser Madonna, Whitney, Janet Jackson, totes elles. I encara avui, quan les escoltem, notem aquella força que només poden tenir les icones que van fer història.

Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues. Bona nit, us informa Sara Riera. Protecció Civil emet un avís per temps violent fins a les 3 de la matinada al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. Pot caure pedra, les ratxes de vent poden arribar als 90 km per hora i pot haver esclatits o tornados. A tota la zona del nord de la Costa Daurada, el grau de perill ara mateix és de 6 sobre 6, per tant màxim. Hi ha activada l'alerta del Pla Inicat per la previsió de pluges intenses, de fet durant tota la matinada aquest diumenge. Segons Protecció Civil, els aiguats es desplaçaran ja al nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podria superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tot plegat, es demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos. És important evitar passar per rius, rieres, barrancs, encara que no hi plogui, perquè les crescudes d'aigua poden ser sobtades. Un atropellament múltiple al centre de Berlín aquesta nit ha causat com a mínim un mort i una quinzena de ferits a diversos agravatats durant la festa de l'orgull LGTBI, en què participaven milers de persones. Segons informa la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, i han vestit diverses persones. La policia ha explicat que han trobat una furgoneta blanca aturada davant d'un arbre. El conductor ha fugit i s'ha organitzat un ampli dispositiu de seguretat per trobar la persona o les persones que haurien provocat aquest atropellament massiu. Tota la gent que participava en la festa s'ha evacuat de seguida. L'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, i el canceller alemany Friedrich Merz ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Els incendis de Madrid i Àvila continuen sense control i ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades. Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre superior als 200